0: de setmana vinent davant l'adversa previsió meteorològica anunciada per als pròxims dies. Des de l'organització s'ha optat per aquest canvi de dates amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la fira, així com la seguretat i la millor experiència possible tant per als establiments participants com per al públic assistent. La valoració des de Comercin la fa la seva gerent, Marisa Nàcher.
1: De dos dies que celebra la fira, tindrem un que ja es va una previsió real de pluja, suposo que no tinga més impacte, no? Que esperem. Per tant, si tot ha pogut tirar-se endavant per a la setmana que ve, estem molt satisfets amb el canvi. Esperem el recolzament de tots els veïns i veïnes d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida per a seguir fent d'aquest esdeveniment una cita important.
0: Inicialment es manté la programació prevista tant pel que fa a la participació comercial i gastronòmica com a les activitats familiars i les actuacions musicals anunciades. Un dels protagonistes d'aquesta fira de tendes tapes i rock també és la pròpia gastronomia. Està la valoració de José Seguí, president d'Aval.
2: Qualsevol decisió sempre és complicada, ja entenem pues, que la setmana que ve, dins dels contratemps, perquè n'hi ha més coses a nivell de poble i de més, pues, tal vegada siga més lògic que mantindre-ho.
0: Malgrat l'ajornament de la fira, el consistori sí que ha confirmat que la cursa ciclista a la legendària se celebrarà aquest dissabte tal com estava prevista. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha publicat un ban municipal en què regula les restriccions d'estacionament, estalls de trànsit i els accessos alternatius als diferents barris i urbanitzacions de la ciutat. Finalment, pel que fa al Festival Remember de la setmana vinent a Ontinyent, l'organització ha anunciat un canvi de recinte, però manté tota la programació prevista. The Best Remember es trasllada a l'estadi municipal El Clariano. La nova ubicació, situada a prop del recinte original, molt a prop del recinte original, oferirà més espai, zona de gespa i una hora més de festival. A més, totes les entrades ja adquirides continuen sent vàlides i no cal fer cap tràmit addicional. Sobretot aquests canvis i ajornaments també ens ha enviat aquesta valoració Natàlia Anguís, la regidora de promoció econòmica.
3: La fira es celebrarà finalment els dies 15, 16 i 17 de maig. L'Ajuntament ha oferit a l'organització de The Best Remember l'estadi municipal Clariano, perquè es puga celebrar allí el concert previst al recinte firal el dia 16 de maig. Es veiem el pròxim cap de setmana per gaudir juntes i junts del comerç local, la gastronomia i la millor música en directe.
0: I tota la informació sobre aquests canvis la tenen disponible al web de Ràdio Ontinyent. En un dia on també és notícia, com no, ixa vaga indefinida del professorat que continua mobilitzant la comunitat educativa a la Vall d'Albaida. Ahir Ontinyent va acollir, recorden, una reunió informativa amb famílies a la Sala Gomis i una assemblea unitària al Col·legi Vicent Gironès, des de les accions convocades sota el lema Ens tanquen per l'escola pública. La professora de l'Institut d'Estació i membre de l'Assemblea Comarcal de Docents, Vanessa Escrivà, va fer aquesta valoració en relació a la reunió amb les famílies. Escolten.
4: Hem pogut expressar de les nostres reivindicacions a nivell comarcal i local i han pogut també preguntar-nos els neguits que tenien i els seus dubtes i és important perquè és important informar-los i que sàpiguen que les accions es fan per l'educació.
0: Després d'aquesta reunió es va dur a terme i ser tancament a l'escola Vicent Gironès. Escrivà ha assegurat també a la SER que el conflicte va més enllà de les reivindicacions salarials i denuncia la falta de recursos, professorat i infraestructures als centres educatius públics de la comarca. Els sindicats mantenen, recorden, les mobilitzacions mentre continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació 7 i 26.
5: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
6: ¿Estás pensando a cambiar de coche? Arriba la 13a edició de la Fira del Motor de Gandia. Del 8 al 10 de maig, més de 20.000 metres quadrats d'exposició amb 32 expositors de les millors marques i més de 700 vehicles. Turismes industrials, comercials lleugers, motocicletes, cotxes d'ocasió, vehicles de quilòmetre zero t'estan esperant a la Fira del Motor de Gandia. Ajuntament de Gandia.
7: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
8: Reserva en restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
7: ¿En serio?
8: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
7: Eso es justo lo que busco.
8: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
0: Bocairent continua avançant en els treballs de prevenció d'incendis forestals amb una nova actuació en un barranc pròxim al nucli urbà. Els treballs executats pel Consorci Provincial de Bombers de València inclouen tasques de desbrossament i silvicultura preventiva entre el pont de la Canaleta i el pont darrere de la vila. L'objectiu és reduir el combustible vegetal, millorar l'estat de la massa forestal i facilitar l'accés dels equips d'emergència en cas d'incendi. Xavi Molina és l'alcalde.
9: La valoració de l'Ajuntament és positiva i crec que posa de manifest, no?,

0: del cap de setmana del 15, 16 i 17 de maig davant l'adversa. Previsió meteorològica anunciada per als pròxims dies. Des de l'organització s'ha optat per aquest canvi de dates amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la fira, així com la seguretat i la millor experiència possible tant per als establiments participants com per al públic assistent. Una valoració de les tres que anem a escoltar és la de Marisa Nacher, gerent de Comerci.
1: De dos dies que celebra la fira, tindrem un que ja es va una previsió real de pluja, suposo que no tinga més impacte, no?, que esperem. Per tant, si tot ha pogut tirar-se endavant per a la setmana que ve, estem molt satisfets amb el canvi. Esperem el recolzament de tots els veïns i veïnes d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida per a seguir fent d'aquest esdeveniment una cita important.
0: Inicialment es manté la programació prevista tant pel que fa a la participació comercial i gastronòmica com a les activitats familiars i actuacions musicals anunciades. José Seguí és el president d'Aval.
2: Qualsevol decisió sempre és complicada, ja entenem pues, que la setmana que ve, dins dels contratemps, perquè n'hi ha més coses a nivell de poble i demés, pues, tal vegada siga més lògic que mantindre-ho.
0: Malgrat l'ajornament de la fira, el consistori sí que ha confirmat que la cursa ciclista La Legendària se celebrarà demà, tal com estava previst. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha publicat un ban municipal en què regula les restriccions d'estacionament, estalls de trànsit i els accessos alternatius als diferents barris i urbanitzacions de la ciutat. Finalment, pel que fa al Festival Remember de la setmana vinent a Ontinyent, l'organització ha anunciat un canvi de recinte, però manté tota la programació prevista. De bé, Remember es trasllada a l'estadi municipal El Clariano. La nova ubicació, situada molt a prop del recinte original, oferirà més espai, zona de gespa i una hora més de festival. A més, totes les entrades ja adquirides continuen sent vàlides i no cal fer cap tràmit addicional. Escoltem les paraules de la regidora de promoció econòmica, de Natàlia Enguís.
3: La fira es celebrarà finalment els dies 15, 16 i 17 de maig. L'Ajuntament ha oferit a l'organització de The Best Remember l'estadi municipal El Clariano, perquè es puga celebrar allí el concert previst al recinte firal el dia 16 de maig. Es veiem el pròxim cap de setmana per gaudir juntes i junts del comerç local, la gastronomia i la millor música en directe.
0: I tots els detalls d'aquests canvis es tenen al web de Ràdio Ontinyent. O a l'APP oficial de la SER, per si ho volen. Continuem parlant d'altres qüestions que marquen la nostra agenda, sobretot per a la que ve, i és que la vaga indefinida del professorat continua mobilitzant la comunitat educativa a la Vall d'Albaida. Ahir Ontinyent va acollir una reunió informativa amb famílies a la Sala Gomis i una assemblea unitària al Col·legi Vicent Gironès, des de les accions convocades sota el lema «Ens tanquen per l'escola pública». La professora de l'Institut l'Estació i membre de l'Assemblea Comarcal de Docents és Vanessa Escrivà.
4: Hem pogut expressar les nostres reivindicacions a nivell comarcal i local i han pogut també preguntar-nos els neguits que tenien i els seus dubtes i és important perquè és important informar-los i que sàpiguen que les accions es fan per l'educació.
0: I després de realitzar-se aquest tancament a la jornada d'ahir a este col·legi d'Ontinyent, Escrivà també ha assegurat que el conflicte va més enllà de les reivindicacions salarials i denuncia la falta de recursos, professorat i infraestructures als centres educatius públics de la comarca. Els sindicats, recorden, mantenen les mobilitzacions mentre continuen les negociacions amb la conselleria. Són les 8 i 26 minuts.
5: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomás Marín.
6: Este 8, 9 y 10 de mayo, Kia Ulsa Motor toma la Feria del Motor de Gandía. Ven a descubrir la revolución eléctrica y déjate seducir por el resto de nuestra gama. Presentamos los últimos lanzamientos. Kia EV2, EV3, EV4, nuevo Stonic y más. Llévate tu nuevo Kia con descuentos de hasta 6.000 euros en una gran selección de modelos. Te esperamos en nuestra ubicación de Calle Rausey y Plaza del Tirán. Feria del Motor de Gandía. Este mayo, pásate a la energía de Kia.
7: Kia, movement that inspires.
8: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
0: Pel que fa a la informació de la comarca, Bocairent continua avançant en els treballs de prevenció d'incendis forestals amb una nova actuació en un barranc pròxim al nucli urbà. Els treballs executats pel Consorci Provincial de Bombers de València inclouen tasques de desbrossament i silvicultura preventiva entre el pont de la Canaleta i el pont darrere de la vila. Xavi Molina és l'alcalde.
9: La valoració de l'Ajuntament és positiva i crec que posa de manifest, no? Com deia el regidor Ximo Carboni, que continuem treballant de la mà

0: altres administracions per a aconseguir avançar en les tasques de prevenció d'incendis i per a aconseguir estar el més preparats possible de cara als mesos de més risc.
1: L'alcalde de Salem, Juli Fenollar, i el regidor d'Infraestructures, Alejandro Cortey Miñana, s'han reunit amb la vicepresidenta segona de la Diputació i diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, per conèixer l'estat del projecte d'ampliació de la carretera entre Salem i Castelló de Rugat. Segons ha explicat el director de l'àrea de carreteres, Javier Piedra, el projecte està aprovat des de fa 2 anys i compta amb un pressupost de prop de 5 milions d'euros. Les previsions de l'ens provincial són executar les obres entre 2027 i 2028. Escolten les valoracions de l'alcalde de Salem.
2: La carretera el que més falta li fa també al poble és un carril ciclopeatonal perquè la gent pugui desplaçar-se en bicicleta o a peu al poble del costat. El balanç és molt positiu, ens hem tornat a casa un poc despagats, no? Perquè 23 i 28 encara ho vegem molt lluny, però bé, vegem que no està parat el projecte i que poquet a poquet tindrem la nova carretera.
1: I pel que fa a la informació de servei, a partir del dilluns 11 de maig es tallarà el trànsit el tram del camí de la comuna de Benigànim, conegut com la costera de Redons, a causa de les obres de renovació de la xarxa d'aigua. Les restriccions s'allargaran durant 2 setmanes en horari de 6 del matí a 5 de la vesprada, mentre que els diumenges el camí estarà obert. A l'àmbit esportiu, recordar-los que demà des de les 7:30 del matí tenim la legendària Huista de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia Maria José Segura Bono, a la Vall d'Albaida, la farmàcia Tarín d'Albaida. És divendres, és 8 de maig. Que tinguem bon dia.
3: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
4: Són les 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
6: Viene Belayel, la para Penders, remata la va gol.
7: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
8: Pelota ahora en Mández, se acabó.
7: ¡Vamos!
6: ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Un día para la historia! 7 de mayo del año 2000.

0: Radio Ontinyent.
1: Van Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, fa saber, deguda la previsió meteorològica i la fila de tendes tapes i roc prevista inicialment per als dies 8, 9 i 10 de maig, queda posposada als dies 15, 16 i 17 de maig. Però dissabte dia 9 de maig es manté la celebració de la cursa ciclista La Legendària. Per tant, es fa necessari regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquesta prova esportiva. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/85 de 2 d'abril, es disposa prohibició d'estacionar. Des del divendres dia 8 a les 22 hores fins al dissabte dia 9 a les 20 hores es prohibís l'aparcament de vehicles en les vies públiques següents: Avinguda Benicadell, Avinguda Manuel Sánchez Guarner, Pàrquing Sala Gomis, tram del carrer José Iranzo del Parc Poeta Ocí Smart fins a Avinguda Manuel Sánchez Guarner. Trànsit tallat i seguretat en el recorregut. La carrera transita pels següents carrers i estaran tallats el dia 9 de maig des de les 7 hores fins a les 8 hores i de 12:30 a 15 hores: Avinguda Ramón y Cajal, Avinguda San Francisco, carrer del Tirador, Avinguda Jacinto Benavente, Avinguda Almansa, passant per la Glorieta Sal del Bou, direcció Fontanars per l'ACB 660 i tornaran per l'ACB 665 des de Moixent. Pas alternatiu al tall de carrers. Degut al tall de trànsit dels anteriors carrers, algunes zones de la localitat quedaran delimitades per aquest recorregut i, per tant, s'habiliten llocs d'entrada i eixida de les següents zones: Barri Sant Rafel, des de la Glorieta Sal del Bou pel carrer Lolleria i per carrer Cassiano Fita des del pont de Santa Maria. Urbanització Les Aigües, accés per CB 660, pont Sal del Bou. Urbanització Helios, accés per urbanització Les Aigües, després per la CB 660, Fontanars. Urbanització El Pilar, accés per urbanització Les Aigües, després per la CB 660, Fontanars, fins camí Ponceta. Urbanització Santa Ana, accés avinguda Sant Francesc per la rotonda Salvador des de la CB 650, antiga carretera València, i també pel camí Pólvora o camí Presos. Ontinyent, a 7 de maig de 2026. L'alcalde, Jorge Rodríguez Gramaje.
2: Mira, esto es una brisa y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
3: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
4: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
5: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
6: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed.
7: ¿Qué te parece esta casa para robar?
8: A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
7: Vale, entonces, nada.
9: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
10: Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
11: ¿Quieres ahorrar hasta un 20% en tu seguro de coche? Calcula tu presupuesto de forma rápida y sencilla en allianzdirect.es y contrata tu póliza online a un precio directo. Allianz Direct. Directo a tu ahorro.
12: Cada día ando más despistado.
13: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
14: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
15: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.

0: Anem a fer-la. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon divendres.
0: Bon divendres. Tomàs Manin, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, bon divendres.
0: Ahí està. Ja estem tots i totes. Aixina que anem a explicar els diferents continguts que hem preparat per a este divendres, el cos usat. Aixina que, Carmen, per favor, comencem per hoy por hoy.
3: Vinga, va, començarem parlant dels premis Roure València 2026, que enguany han entregat els premis a Famílies pel Valencià, a l'AFA de l'IES Lluís Vives i al col·lectiu de pensionistes per la seva tasca educativa, social i reivindicativa en un acte que va tindre lloc ahir a la vesprada i Compromís per Ontinyent ha fet públics aixòs guardonats. El nostre company Esteban Arroyo va estar ahir assistint a l'acte d'entrega i podrem escoltar aquest reportatge amb els protagonistes.
0: Ho escoltarem, sí, sí, a veure què és el que tenen que dir. Què tal, Esteban, l'acte, l'entrega de guardons?
1: Molt bé, molt bonic, perquè va estar la participació també dels músics guanyadors del Premi Ciutat d'Ontinyent. Uh-huh. Entre premi i premi anaven ells doncs, interpretant alguna peça musical. Uh-huh. I també una hora i quart crec que va durar l'acte.
0: Molt bé,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Perfecte.
1: Van haver discursos polítics de tots els polítics que van vindre, de província, sí, d'autonòmics, sí. Nacional i local, i també van parlar els premiats. I també destacar aquest premi, que sempre és sorpresa, que no s'anuncia, que doncs, va ser per a l'actual tècnica d'educació, bueno, actual i fa molts anys que és tècnica d'educació, Emília Tortosa, que doncs, ella mateixa va rebre aquesta sorpresa. Ella va dir en l'acte, diu, ja deia jo, que estaven així tots els meus fills, totes les meves filles, els meus nets, i jo dia, i per què?
3: A què venen?
0: Sí, senyor, sí, senyor. Després escoltarem el resultat d'aquest reportatge que va fer Esteban Arroyo ahir a aquesta entrega de premis. Què més coses tenim?
3: Com bé deies, tindrem la secció amb Lluís Francesc, amb el nostre meteoròleg. Dic

0: pareix fàcil.
1: Molt bé, perquè jo crec que pareix fàcil, però després li preguntarem a Laura com de fàcil.
2: A més, sorprèn tant.
0: Segur que està, perdona, Tomàs, segur que està cansa de contestar aquesta pregunta.
1: Segur, ja, però és que hem de fer-la.
2: Igual que de nòrdica. Nòrdica i la campiona d'Europa és d'Ontinyent. No estan en Noruega per allí competint?
0: Que fort, eh?
2: No estan ixa zona alta d'Europa
1: competint. On estan?
2: És de veres, una espanyola ahí, al capdavant.
1: Igual estan, però és que Laura és molt bona. Ja està, apanyat. Què més coses, Carmen?
0: Doncs avui la secció Ser Festa. Anirem fins al Palomar, perquè este cada setmana celebra un dels seus dies grans de la festa del Xop i de la Mare de Déu des Desemparats. Així que tindrem així amb nosaltres a Jordi Vila, amb l'alcalde, per a parlar de tot el que tenim preparat per a la festa del Xop. Esperem que el Xop puga plantar-se.
1: Esperem que sí.
0: Perquè en principi no s'ha anul·lat ni s'ha ajornat res. De totes formes, li preguntarem a l'alcalde en primera persona.
1: Efectivament.
0: I esperem que puguem gaudir de la festa.
1: Totalment. Perquè no sé si hi ha més cancel·lacions, a més de...
0: Sí, sí,
1: Fira de Tendes, Tapes i Rock, d'ací d'Ontinyent, que ja hem parlat sí. I ho hem dit, que s'ha ajornat a la setmana que ve, al cap de setmana que ve, però hi ha més, no?, per ahir la comarca.
2: Allà l'ha derrugat la festa de primavera prevista per a demà i també s'ha suspès el Xiquifest de Benicolet.
1: De moment...
2: Ara per ara. De també moment. Tenim, crec que, esdeveniments i sobre, mira, per exemple, una jornada sobre el Pau Clar, una caminata, una ruta guiada pel paisatge organitzada per Tírius i l'associació del Pau Clar també s'ha ajornat per aquest pronòstic meteorològic que hi tenim.
0: Sí, al final tots els actes que siguen a l'aire lliure
1: I sobretot pel
0: estan
1: matí.
0: Un poquet en perill.
1: I sobretot pel matí, jo crec. Després escoltarem a Lluís Francesc, a veure què té que dir. I com acabem el programa avui?
0: Amb l'Escola de Música i Val Leina.
1: Sí, senyor, que torna als estudis, que ja feia molt de temps que
0: estava
1: nosaltres, entre el directe de l'altre i de la moto. Avui estarà amb nosaltres. Gràcies, Carmen.
0: Gràcies, Miguel.
1: Tomàs Marín, hora 14.
2: Pues l'hora 14 dels ajornaments i de les cancel·lacions, per desgràcia. Bueno, ahir coneixíem al voltant de les 3 una corretaixina de la vesprada que suspenia aquesta fira de Tendes, Tapes i Rock. Vull contar-los que, en aquest cas, la legendària que tindrà lloc demà no s'ajorna. Ja ens ho va comentar el bo de Juan Villaparisi quan va vindre l'organitzador d'aquesta cursa, que no s'anava a suspendre per aquests factors meteorològics. Per cert, vull que aprofitar, ni en ser deportiu m'espere, que demà me'n vaig per ahir a la legendària.
1: Ahí
2: que
1: està.
2: Que m'han arreglat un cotxet per a poder anar per ahir per mitjà del pilotó, contar-vos coses, entrevistar la gent, així que per al dilluns anem a preparar algo guai per a recordar esta primera prova que té tota la pinta de que va fer història.
1: Sí,
2: és el que fa el món del ciclisme i de l'esport, ja no sols a nivell local o comarcal, inclús nacional, cal dir-ho.
1: Jo no sé si la gent se'n recorda que portem tota la setmana dient estem cuinant una cosa pels programes que farem en directe, la fira de Tendes, però bé, pues, el que s'estava cuinant era això, i s'han cancel·lat els programes perquè no hi ha fira, però la legendària està ahí. I Tomàs diu, pues vaig.
2: Ai, clar que sí, al lío.
1: Perfecte.
2: Al lío. Té molt bona pinta.
1: Jo crec que té que ser una experiència molt xula.
2: A mi
1: anar dins d'un cotxe en el pelotó, saps? Jo crec que pot estar molt guai.
2: Sí, totalment. I a més, és que com me pilla de bon matí, jo estic acostumat a matinar i a mi m'encanta. Jo me llevo alegre. Sobretot ja m'han comentat d'esmorzar i tot això. O sigui, que jo encantat d'estar allà.
1: Home, i és el millor que pot passar.
2: De luxe, de luxe. Bueno, a banda d'això, també vull contar-vos el tema del festival del Remember, que estava un poquet aixina, tot i totes, quan vaig dir la notícia de la jornada en dient, ui, va ajuntar-se en el festival, anem a tindre problemes sobretot pel que fa al so de lo que és la fira de Tendes, Tapes i Rock amb el festival Remember, doncs anem a tindre un canvi d'ubicació, però el festival Remember es farà a l'estadi municipal del Clariano, per a que tinguin en compte tots els nostres oients.
1: I aprofita que dius això, la setmana que ve regalarem entrades per al de Remember.
2: Toma!
1: Bam! Ja ho dic. Ale, l'última setmana
3: que
1: va,
3: que vagin preparant-se.
1: Que vagin preparant-se.
3: Que estiguin atents la setmana que ve.
1: Perquè la setmana que ve regalarem entrades per al The Best Remember. No 100 ni 200, 4. Però tenim entrades per al The Best Remember.
2: Pegar-li canya i a gaudir, ho faltaria més. D'això parlarem ja la setmana que ve. Bueno, serà el tema central i si és cancel·lacions, serà jornada més, que pot ser que vagin sumant-se al llarg d'este matí, durant també tota la vesprada. També anem a parlar, com no, d'eixa vaga indefinida, de com estan les coses a hores d'ara, perquè ahir van tindre eixa reunió amb els familiars que es va organitzar per part d'eixa assemblea de docents de la Vall d'Albaida. Es van reunir amb els familiars alguns docents, alguns representants d'aquesta assemblea, i es valorava també des de la pròpia assemblea, valga la redundància, que havia estat una jornada molt positiva per a resoldre els dubtes de les famílies. També es va realitzar el tancament al Vicent Gironès d'Ontinyent. Així que us comentarem com estan les coses en aquest sentit i també com no com està aquesta preparació de cara al pròxim dilluns, que és quan comença la vaga indefinida.
3: També... Per cert, que perdona que t'interrompisca, Tomàs, ahir en l'acte dels Premis Roure de Compromís tots van donar el seu suport, tant polítics com premiats, tots van donar el seu suport als docents en aquestes accions de protesta.

0: A més, com no, si a aquesta casa anirem comptant-los en tot moment, anirem a 6 minuts i resulta de la vaga, faltaria més. També anem a parlar pel que fa un tinyent un apuntet més, sobretot de l'àmbit esportiu, i és que van a renovar-se els accessos al poliesportiu. No deixaràs estar mai en el poliesportiu municipal d'ací.
1: Jo no, encara no.
0: Fliparies. Mm. Perquè sí. És gegant, sí, immens, brutal.
2: Has de pegar 1000 voltes per a
0: i què passa? Que a banda de pegar 1000 voltes, el tema es troba en que, sí, clar, sí, volen fer enorme. Un control de l'accés, millorar la seguretat. Sí que van a fer diverses obres en relació a aquest accés al propi poliesportiu, a les càmeres de seguretat, i estan fent diverses iniciatives per a poder controlar al 100% tot el recinte esportiu de la capital, de la Vall d'Albaida. Ens anirem també en clau comarcal, parlarem de municipis com Agullent, de l'Olleria, i també tractarem de fer aquesta agenda que ens queda per als pròxims dies a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Parlarem de no agenda i d'agenda, de les dos.
1: Fantàstic. I després de l'hora 14, ser deportivos. Divendres, què tenim?
0: Bueno, divendres. Avui és dia... No sé, és raro. Està sent una setmana rara, diria jo, perquè clar està que es va parlar molt, moltíssim.
1: És que hem tancat la porta, saps?
0: Sí, no se l'ha escoltat, eh? S'ha escoltat, el senyor Roger tanquen la nostra de ser deportivos.
1: Com tenim l'estudi, va,
0: Bueno, avui els nostres ser deportivos. Res, està sent una setmana rara perquè feia unes setmanes, quan se parlava fa 5-6 jornades, quan l'Ontinyent estava en Isojors de promoció, que estava lluitant, es parlava molt del fet d'arribar a esta jornada davant el Llevant B amb aquestes opcions de ser equip de promoció d'ascens. I clar, s'ha baixat un poquet el suflé, ja fa 2 setmanes que s'ha baixat aquest suflé, i està sent raro perquè tant de bo es fora esta setmana la que estigueren tots i totes pendents, encara que farà mal horatge plenarem el
1: Clariano... És que baixa totalment la tensió.
0: Ha baixat tot,
1: només que vols que acabi, jo
0: sí,
1: crec.
0: Sí, totalment. Parlarem un poquet de la situació actual de l'Ontinyent, comentarem com no amb aquestes prèvies tot el que va ser este cap de setmana futbolístic per als equips de la Vall d'Albaida. El Benigani finalitza la temporada, l'Olleria finalitza la temporada i la Geneta finalitza la temporada. El Benigani que va tractar de salvar-se, la Geneta que va tractar de salvar-se i l'Olleria que va acomiadar-se d'esta primera valenciana. Escoltarem paraules d'entrenadors, farem un repàs de classificacions a pròxims enfrontaments i també repassarem aquesta agenda poliesportiva tan extraordinària i tan impressionant que tenim per als pròxims dies, que és molt xula, té molt bona pinta, i esperem que el pròxim dilluns, va ser un dilluns sobretot vital pel que fa als objectius, puguem contar-los que els equips de la Vall d'Albaida han aconseguit els seus objectius en este cap de setmana.
1: Tant de bo, tant
0: sí,
1: de bo.
0: Ja sé, no saps, que...
1: Ja... Ja.
0: T'ha sent raro, esta setmana molt, molt estranya, molt, molt estranya.
1: Avui tindrem hora 25.
0: Avui tenim hora 25 deportes, però encara que aprofite jo per a dir-ho, que a les 8:15 juga al València Bàsquet.
1: És de veres, que avui... Ui.
0: I cal animar, perquè juga contra el Panathinaikos, quart partit de la sèrie de l'Eurolliga dels quarts de final.
1: Jo t'ho he dit este matí, me posa molt nerviós. És que mira que m'agrada el bàsquet.
0: Aprofite sobretot perquè per a la gent que aquest esport no li agrada, o que sigui, o que no estigui molt aficionat, que veig a l'eliminatorio que de segur que els enganxa. Sí, a veure, si són dels que patigen, pues,
1: si, no, si patiu, no poseu el partit, eh?
0: Però si no, sí, perquè ho comenta més que res, és com la xicoteta Percha, perquè se va presentar ahir a l'Ajuntament d'Ontinyent el primer torneig Ciutat d'Ontinyent OCBIN.
1: Correcte.
0: Un torneig de bàsquet inclusiu.
1: Sí, senyor.
0: A partir de la setmana que ve van a realitzar-se diverses activitats de xerrades, esdeveniments, de tallers sobre el bàsquet inclusiu, i este diumenge es realitzarà ese torneig de bàsquet inclusiu que reunirà més de 150 esportistes de tota la comunitat valenciana. Ho tractarem per descomptat la setmana que ve, però ja aprofitem per a que el diumenge al Fernando Rubio al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepció tots i totes gaudisquen i donen suport als dos equips que representaran a Ontinyent.
1: Fantàstic, gràcies Tomàs.
0: Gràcies.
1: Esteban Arroyo, que tenim a la ventana avui? Que teníem preparat un programa especial.
3: Sí,
1: la fira.
3: Anem a les tardes de la fira. Això serà, al final serà la setmana que ve. Doncs avui tindrem el convidat que havien... Esta setmana ja és la segon vegada que passa. Ahir al final vam parlar de les mobilitzacions dels professors.
1: Sí, sí.
3: Amb Vanessa Escrivà, mestra del IES l'Estació i membre de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Sí. Avui estarà amb nosaltres l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina, per parlar d'aixòs treballs que estan realitzant-se i que van a continuar realitzant-se per prevenir incendis.
1: Ah, molt bé, perfecte.
0: És que és complicat fer la previsió de la ventana.
1: Sí,
0: i
1: clar, és que
0: es posa xungo el tema. Explota el món.
1: Preparen les coses, però després explota el món.
0: Explota el món i ja està.
1: Efectivament. I nosaltres tenim que estar pendents del que passa, evidentment.
0: I més si explota el món.
1: A lo millor, esta vesprada no apareix Xavi i apareix una altra cosa.
0: Sí,
1: no passa res,
0: apareix el món en general.
1: Apareix el món en general, exacte.
3: Però això hi ha que estar atents a les 7:20 de la vesprada.
1: El que sí sabem, segur, és que tenim ventana.
0: Sí, ahí està. S'obre la finestra, que plou.
3: Bueno, a no ser que explote el món.
1: Calla, ja, xe.
0: Ja estem.
1: No explotes res.
0: Ara també li fem el lío a la pobra Carmen Úbeda, que dona també la previsió de noi por hoy, així explota el món i canviem escaletes, canviem gaelles...
2: També
0: tot,
2: pot passar.
0: No?
1: Pot passar.
2: Ha passat.
1: Ha passat, sí. Ha passat. Espere que no torni a passar. D'ací, ui no, el dilluns ja que passa el que vulga. Carmen, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Esteban, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Tomàs, moltes gràcies.

nosaltres en no res anem a escoltar uns anuncis i després escoltarem aquest reportatge que ha preparat el nostre company Esteban Arroyo dels Premis Roure Valencià, que es van entregar ahir de vesprada, així a Ontinyent. Coneixerem alguns dels guanyadors, coneixerem alguns dels protagonistes i serà, com dic, d'ací no res, uns segonets després d'uns anuncis que són molt importants perquè...

0: El Centre Cultural Caixa Ontinyent ha acollit en la vesprada d'este dijous una nova edició, ja la 30a edició dels Premis Roure Valencià, organitzats per Compromís per Ontinyent. Estem en el seu portaveu, Nico Calabuig. Què suposa per a Compromís per Ontinyent el organitzar una nova edició d'estos premis?
1: Suposa, sobretot, molta il·lusió, una força i una inspiració molt gran que ens ha donat avui la gent que ha omplit esta sala de gom a gom. Avui comença un any de molt de treball que, baix la inspiració dels valors de totes les entitats que hem reconegut avui, la coordinadora de pensionistes, Famílies pel Valencià, l'AFA del Lluís Vives i també Emília Tortosa com a premi a la trajectòria, volem agafar eixos valors, que són els valors que representen el millor de la nostra societat. La defensa dels drets i les oportunitats per a totes les persones, un Ontinyent que posa per davant les coses importants per a la vida de les persones, com és la vivenda per a tot el món, com són els serveis públics que garanteixen la igualtat d'oportunitats, un model de ciutat més equilibrada, més justa i més habitable per a viure i conviure, i una ciutat que oferisca oportunitats a la joventut i a les persones de totes les edats. I en eixe camí, en eixa força i en eixa inspiració que avui ens han transmès tant les entitats guardonades com tota la gent que ha omplit esta sala, i també amb la força que dia a dia, cada dia més gent ens transmet als carrers, anem a treballar durant tot este any per el canvi que Ontinyent necessita i mereix.
0: Doncs, Nico, anem a parlar ara amb les entitats guardonades. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar ací.
0: Una de les entitats guardonades ha sigut Famílies pel Valencià. Estem amb una de les seues representants. Ella és Àngela Fita. Com heu rebut este premi? Què suposa per a vosaltres?
2: Per a nosaltres és tot un reconeixement, i més avui que comença el període d'admissió i propera matrícula. Per què? Perquè tot i que va haver una consulta el curs passat per a tots els grups, cada any anem a haver de fer esta consulta de nou. Les famílies que entren noves en 2 anys i 3 anys han de decidir en quina llengua van estudiar els seus fills i filles. Per tant, el col·lectiu continua en marxa, continua intentant fer entendre a les famílies la importància d'aprendre valencià, perquè és una llengua que garantitza aprendre en qualitat i sobretot el bilingüisme real.
0: Damunt estem en unes jornades de protesta del professorat, i en la que les famílies i l'alumnat també esteu unint-se, no? Esteu donant suport a aquestes protestes.
2: Sí, estem donant tot el nostre suport, primer perquè el col·lectiu docent, per una banda sí que mira pel seu benefici salarial, però per una altra mira per el benefici de l'escola. És a dir, es busquen aules climatitzades, es busquen que els centres de la Dana estiguin reconstruïts, es busquen més mestres, més suport i sobretot que el valencià torni a les aules.
0: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I altra de les entitats guardonades és l'AFA del Lluís Vives, una associació de pares i mares d'alumnes que han estat durant mesos lluitant per eixa educadora que feia també a Ràdio Ontinyent, i està amb nosaltres Toni Santos. Toni, què suposa per a vosaltres el reconeixement que avui us ha atorgat Compromís per Ontinyent?
3: Abans que res, pues, resulta una satisfacció per el fet de que diguem que és un recolzament a tota la tasca que hem fet des de les famílies, colze a colze. Sempre ens agrada remarcar-ho amb la direcció del centre, per tal de reclamar una cosa que era nostra i que al remat no teníem, no acabàvem de tindre. No ho hem aconseguit plenament, ens falten recursos per a infantil, però sí que pues, al final la lluita per l'educadora d'especial la vam aconseguir i la tenim entre nosaltres.
0: Pregunta també, com li he preguntat a Àngela, la representant de Famílies pel Valencià, estos dies els docents, els professionals de l'educació estan protestant, no? Per unes situacions millors també en les aules. Què és el que digueu vosaltres des del Lluís Vives?
3: Des de les famílies estem adherint-se, des del centre estan així, si menys ja abans de començar les classes, per tal de pues, això, demanar pues, la baixa de ràtios, el tindre menys alumnes en l'aula propicia que la qualitat que puguen oferir els nostres mestres siga major. Després, pues, una millora en les infraestructures educatives, pues, hem de tenir en compte pues, les temperatures que tenim així en Ontinyent, pues, ara quan passen aquestes tronades i apreta l'estiu, pues, diguem que les aules o els espais no estan acondicionats per aquestes temperatures. Aleshores, és una sèrie de reclamacions que nosaltres les donem tot el suport.
0: Enhorabona i gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I acabem aquest reportatge amb l'Olleriana, ja que dic que és de la Vall d'Albaida, la diputada i portaveu de Compromís a les Corts Espanyoles, a les Corts Nacionals. Águeda, com valores la iniciativa que porta ja 30 anys fent Compromís per Ontinyent amb els Premis Roure Valencià?
5: Doncs la valorem molt positivament perquè crec que és molt important que reconèixer que quan fem política, la política va molt més enllà de la política institucional. I crec que reconèixer la política que fan totes les entitats, associacions, que lluiten perquè n'hi hagin drets, no?, per a la majoria, reconeguts pues, com la gent que defensa les pensions, la gent de Famílies Col Valencià, la gent que defensa el suport, no?, en este cas a l'escola de Lluís Vives. Crec que és molt important reconèixer a tota aquesta gent, igual com altres ells s'ha reconegut a altra gent, perquè ells i elles són teixit social i són persones que fan que la vida en Ontinyent sigui millor.
4: Gràcies, Águeda.
5: A tu.
6: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
7: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
8: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
7: ¿En serio?
8: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
7: Eso es justo lo que busco.
8: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
9: En la Vall d'Albaida, la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomer, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomer, tu distribuidor de confianza.
6: En la cadena SER, Hoy por Hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Miguel Coy.

0: fem esperar més, perquè ja des d'ahir estem parlant de l'oratge i molt, no només a la nostra comarca, a la província de València s'està parlant molt, també a tota la comunitat valenciana de l'oratge. És més, ja sabeu que este cap de setmana un tinyent s'anava a celebrar eixa fira de tendes tapes i rock i no es farà, s'ha suspès, s'ha cancel·lat, s'ha ajornat fins la setmana que ve per el tema climatològic i per el tema de l'oratge. Anem a saber la previsió i també altres coses que té preparades el nostre benvolgut Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, benvingut al programa. Que tenim moltes ganes, més que mai, jo crec, d'escoltar el que tens que explicar-nos, aixina, que comença per on vulguis.
1: Bueno, anem a començar. En primer lloc, el més important, Emet acaba d'activar l'avís per pluges a l'interior sud de la província de València, i sí que demà serà un dia més, més complex. Però el tema és que anem a parlar en un momentet de tot el que és el temps, però Val. Què te pareix si parlem de climatologia? Perquè ja sabem que hi ha diferència entre clima i oratge.
0: Correcte.
1: El temps, i això ja en parlem moltes voltes.
0: Sí, sí.
1: Pues bé, anem a parlar del mes d'abril, del passat mes d'abril, una informació que ens dona José Ángel Núñez Mora, és el cap de climatologia de la Comunitat Valenciana, de l'Agència Estatal de Meteorologia, de l'Organització Territorial... Mm. Efectivament, de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bé, hem de dir que el mes d'abril va ser un mes molt càlid i molt sec. Bueno, hem de dir, a nivell regional. Ull, ara fem zoom a la Vall d'Albaida. Per un costat, la temperatura mitjana en la nostra regió va ser 2,1 graus per damunt de lo normal per a un mes d'abril. Mm-hmm. I va ploure quasi un 60% menys de lo que plou normalment en un mes d'abril. I com comentava, com ha sigut en la Vall d'Albaida? Ha sigut molt càlid i molt sec? Pues en lo general podem tindre dos parts, la part est i l'oest. L'oest ha sigut sec i l'oest molt sec. Mm-hmm. I en qüestió de temperatures, pues la veritat és que ha sigut càlid, ha sigut prou càlid.
0: Totalment.
1: I és que, per exemple, si anem a Fontanars dels Aforins, que és en la part oest de la Vall d'Albaida, bueno, en qüestió de temperatures sí que ha sigut molt càlida, perquè ha estat 2,1 graus, com la mitjana de la regió, per damunt de lo normal. Si la mitja són 12,5 graus en el mes d'abril, han caigut 14,6, o sigui que estem parlant, i a Ontinyent ha tingut una anomalia positiva de 1,6 graus. Lo normal són 14,9 graus i bueno, pues han hagut 16,5, o sigui 1,6 graus per damunt, o sigui han estat per davall dels aforins. I en qüestió de precipitació, pues l'anomalia ha sigut molt més alta en Ontinyent. Uh-huh. Bueno, en Fontanars, què sol ploure? Són 56 litres per metre quadrat en un mes d'abril. Pues han caigut només que 35,8. Què vol dir? Pues un 16% menys. Mm. La cosa canvia en Ontinyent. Lo normal que en Ontinyent caiguen més de 60 litres per metre quadrat i no han arribat als 30. O sigui, un 52% menys de lo que sol ploure, una anomalia negativa de pluja, o sigui que ha sigut un mes d'abril prou càlid i a més molt sec. I per exemple, vaig a fer-te una cosa, ja que parlem de climatologia.
0: Sí.
1: Hay un refrán, tú sabes ese refrán que diu que cuando marzo mallea, mayo marcea.
0: Correcte.
1: Vale. Ahora que tenéis mayo, está marceando, ¿no?
0: Tal cual, tío. Es que estaba pensando ahora. Es que estaba pensando, dije, que a mes este cap de semana y también estos días y tal, pues está marceando, efectivamente. Está marceando. Una vez al mes, el refrán pues... está ahí.
1: Pues bueno, pues vaig a dir-te que si anem directament al mes de març d'enguany, perquè vegués que la disparitat a voltes que la etnometrologia no sempre és la correcta.
0: Clar.
1: Perquè el mes de març de 2026, perquè la memòria climàtica és curteta, uh-huh. Va ser molt fred i molt humit.
0: Fixa't.
1: O sigui, marzo no va mallear.
0: No. No. Mayo sí que està portant-se com
1: efectivament.
0: Però març no es va portar com maig.
1: Esa part sí que
0: no
1: la llevem.
0: Sí, sí, sí.
1: Nada, hi ha coses que diu de març, de maig, que diu aigua de maig, fa créixer el cabell i no fa mal, que l'aigua del mes de maig és boníssima, o aigua de maig, pa per tot l'any. Bueno, anem directament, anem directament a la predicció.
0: Sí, per favor.
1: Un cap de setmana que es presenta en una situació sinòptica a nivell peninsular. Per un costat tenim una baixa pressió a l'oest del Portugal i a partir de demà se genera una sèrie de baixes pressions, un conjunt de baixes pressions a la Mediterrània, que és la que ja ens està donant el resultat, com els avisos per pluges per a demà, que s'ampliaran de segur a diferents zones de la nostra comunitat. I aquestes baixes pressions farà que demà sigui un dia complex. O sigui, per parts, avui divendres, un dia en el qual han baixat les temperatures mínimes, les màximes es mantenen paregudes un poquet més altes que ahir, un dia on tenim intervals de núvols, per moment anem a tindre nuvolositat decreixent, ullades de sol. De cara a últimes hores, no descartem que entre algo de boirina a les nostres terres, i aquesta boirina continuarà amb nosaltres, que farà de matalàs tèrmic nuvolós durant la nit, perquè les temperatures mínimes siguin pues, generalment altes demà quan mos alcem. I serà un dia molt nuvolós, en pluges que poden deixar pues, per moments persistents, així que anem a tindre demà un dia, pues, en principi ja, complicat. A poc anirà obrint-se clars, de cara a últimes hores del dia de demà dissabte, i ens deixarà un diumenge on les temperatures ja baixaran un poquet a primeres hores, i hi haurà una amplitud tèrmica, una diferència tèrmica important respecte a demà. Si demà baixen les temperatures demà dissabte a valors per davall dels 20 graus, el diumenge estarem al voltant dels 25, possiblement per damunt. O sigui, un dia on anirem de poc nuvolós a nuvolós, i per la vesprada no descartem que tinguem algo de precipitació, en principi poca cosa o res. I què tenim la setmana pròxima? Pues aquesta baixa que està a Portugal bascula cap al nord. Què ocorreix? Aquesta basculació i el seu moviment fa que tinguem vent d'antitríptic. Què vol dir això? Vent de l'oest, vent terral.
0: Vale.
1: La situació que fa que genere pressió i arriba a nosaltres més calfat l'aire i amb més pressió, i així que la setmana pròxima anem a tindre temperatures per damunt dels 25 graus, perquè és que encara tenim aire en altura, aire fred en altura, degut a aquesta baixa pressió. Així que fins a mitjà de setmana anem a tindre temperatures per damunt dels 25 graus, ponent i xafogor.
0: Mare
1: Déu. I núvols.
0: Mare Déu, senyor. O sea, mare Déu, quin espectacle, per favor. És que, clar, és que no pot ser. És que, no, és que ja no és un mes i un altre, no, és d'un dia a un altre. Ostres, tio, de veres. Bo, una de les coses que sí, que quede clara, demà dissabte sí plourà, no?, així a la nostra comarca.
1: Sí, demà plourà,
0: hi ha molta
1: en principi
0: probabilitat, no?, de que plogui. Val.
1: Molta no, moltíssima.
0: Moltíssima, vale.
1: Ja té. El tema és que, en principi, pot ser que, segons si mirem a la mesoscala, i per hores ara mateixa, el que ens diu que per a demà les pluges estarien fins a migdia, dos de la vesprada. A partir de la vesprada cauria la situació de pluges a les a la nostra comarca. Això és en principi.
0: Sí,
1: una cosa és, ja saps, la predicció...
0: Sí, home, clar, no, i demà ja veurem.
1: Els models proposen, però l'atmosfera disposa.
0: Disposa,
1: que és
0: exacte. M'agrada molt això, m'agrada molt. Bé, doncs ja tenim la previsió. No sé si vols afegir alguna cosa més, amic meu.
1: De moment res. Val. Ja que hem parlat d'avisos...
0: Sí.
1: Vaig a fer un recordatori
0: per favor.
1: Per a tots. El recordatori del diccionari meteorològic és: anem a parlar de lo que és avisos i alertes.
0: Val.
1: Recordar-lo.
0: Val.
1: Eh?
0: Val.
1: Una cosa és una demarcació, per exemple, una cosa és la demarcació, que les demarcacions pues, poden tindre en el seu moment pues, que reajustar-se. Però tenim una demarcació, si per exemple a les nostres terres diuen que tenim avís groc, no vol dir que en Ontinyent caiga ese avís justetet en Ontinyent, a la porta de la nostra casa. No vol dir això. Vol dir que la demarcació és molt probable que tinguem, que se complisca l'umbral de l'avís. O sigui, que en un puesto caiga aquesta situació.
0: Vale.
1: Això és un avís. Però bueno, anem a parlar d'altra cosa, que és l'avís i les alertes.
0: Vale.
1: I és que pensa que quan arriben temporals, quan arriben onades de calor, pluges intenses, sentim termes que moltes vegades es barregen, es mesclen. Avís meteorològic, alerta, emergència, protecció civil, no sempre sabem què significa cadascun.
0: Val.
1: I això és important conèixer-ho. Bé, encara que sembli el mateix, un avís de l'Agència Estatal de Meteorologia i una alerta de protecció civil no són exactament iguals. Estan connectats, però cada un compleix una funció distinta. Anem a explicar-lo de forma senzilla. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, es dedica a observar l'atmosfera, a preveure el temps. Els seus avisos són ferramentes d'anticipació. Informen que existeix probabilitat de fenòmens meteorològics adversos i que poden ser perillosos. Per exemple, temperatures extremes, tempestes, granissol, neu, vent fort, pluges intenses. L'EMET utilitza colors per a classificar-los. El groc hi ha risc, però normalment limitat, com el que tenim demà en principi. Taronja, és important l'avís. Roig, el risc és extrem i poden produir-se danys molt greus. Quan és avís roig, perillós. És semblant a quan el metge te diu que tens factors de risc i has d'anar en compte.
0: Val.
1: Encara que no hagi ocorregut gens greu, o sigui, ull, hi ha senyals de perills. Posa't alerta.
0: Molt bé.
1: Bueno, ara bé, una alerta de protecció civil no es basa només en la previsió meteorològica, sinó en l'impacte real o probable sobre la població, que això és el que ens interessa. Protecció civil coordina emergències. És qui organitza la resposta quan el risc pot afectar a persones, vivendes, carreteres, hospitals, serveis bàsics. Per això, Protecció Civil pot decidir activar alertes, plans especials o recomanacions concretes. Vegem un exemple molt clar. L'EMET anuncia, per exemple, pluges torrencials en la província de València. Eixe és l'avís meteorològic.
0: Val.
1: La predicció diu que podrien caure moltíssims litres d'aigua en poques hores. Pues bé, si aquestes pluges comencen a inundar carrers, a tallar carreteres, a amenaçar barris sencers, llavors entra en joc Protecció Civil. Ahí tenen que fer el treball seu. Així poden avisar, enviant missatges d'alerta al mòbil, suspendre activitats, tancant parcs, demanar a la població que es queda a casa. És a dir, l'EMET informa del fenomen meteorològic, Protecció Civil gestiona el risc per a les persones.
0: Sí, senyor.
1: Un altre exemple senzill. Si vegem núvols negres acostant-se, això seria l'avís meteorològic.
0: Perfecte.
1: Però,
0: perfecte.
1: Ui, però si algú ens diu entra ara mateix a casa perquè te pot caure un llamp.
0: Ixa és l'alerta de Protecció Civil.
1: Efectivament. Així de fàcil.
0: Val.
1: És que no sempre un avís meteorològic acaba en alerta de Protecció Civil.
0: Clar.
1: Pot haver un avís groc per vent fort i no passar gens greu, al igual que tampoc totes les alertes de Protecció Civil depenen només del temps.
0: Clar.
1: Pot haver també per incendis forestals, accidents químics, terratrèmols. També és important, sí, sí, és molt important, sí, sí, el que fa protecció. I també és important entendre que els colors no sempre signifiquen el mateix segons l'organisme. Un avís roig d'EMET parla d'intensitat meteorològica extrema. Una alerta de Protecció Civil parla a nivell d'emergència i necessitat d'actuació. En resum, per acabar, l'EMET prediu i avisa. Protecció Civil avalua conseqüències i coordina respostes. Una mira el cel, l'altra mira com afecta la gent. I les dues són fonamentals. Per què? Com més prompte, millor entenguem el risc, abans podem protegir-nos. Esa és la qüestió.
0: Doncs jo crec que ha quedat més que clar i mai està de més recordar que és el que vol dir un avís meteorològic i una alerta de Protecció Civil. I crec que ha quedat claríssim, com sempre, gràcies a Lluís Francesc. Lluís, amic, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana. Cuida't.
1: Igualment, en paraigües.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Una del migdia, 7 minuts, ja estem a de nou. Segona hora de l'Oi per Oi, on tinc en Vaidal Baida, en este divendres, 8 de maig de 2026. Vos imagineu alçar-se un matí i poder dir soc campió, campiona d'Europa, del que siga. Vos imagineu? Doncs jo sí m'imagine, però no passarà mai, ja t'ho dic. Però anem a parlar d'una campiona d'Europa, perquè a més no és una campiona d'Europa qualsevol, és d'ací d'on tinyent. Laura Bordera acaba de proclamar-se campiona d'Europa Màster 45 de marxa nòrdica a Sicília. És un èxit molt important que es suma a més al títol que va aconseguir el seu equip de campions d'Espanya, aconseguit fa només uns mesos. I és curiós, perquè clar, portem tota la setmana dient-ho així al programa. La marxa nòrdica és un d'eixos esports que, a veure, jo crec que ja molta gent coneix, però que no acaba d'entendre del tot, saps? No sap molt bé què és el que hi ha darrere. Hi ha qui pensa que és simplement caminar amb bastons. Però darrere hi ha tècnica, hi ha preparació física, hi ha competició, hi ha moltes hores d'entrenament. Així que avui volem aprofitar per conèixer millor aquest esport, però també per saber què hi ha i qui hi ha darrere d'una campiona d'Europa, com es prepara una competició així, què se sent quan creus o creues la meta i fins a quin punt et canvia la vida un títol europeu. Ja veurem. Per això saludem ja a Laura Bordera. Laura, molt bon dia i benvinguda al programa.
1: Hola, bon dia.
0: I enhorabona.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat i moltes gràcies per la llavor de difusió que feu de l'esport local i d'aquest en concret de la marxa nòrdica.
0: Això sempre és culpa, entre cometes, de Tomàs Marín, que està amb nosaltres. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, què tal?
0: És de veres. Ell és el que cada setmana diu, Miguel, tinc un campió de no sé qui, tinc no sé què, tinc no sé quantos. Va dir, campiona d'Europa de marxa nòrdica. I vaig dir, com és això?
2: És una bogeria, és una autèntica bogeria. I és que, a més, ha sigut un cap de setmana molt, molt bo, moltes disciplines que no són tan reconegudes, per exemple, les carreres d'obstacles, dos campions d'Espanya, José Vila i Amador Martínez, una campiona d'Europa de marxa nòrdica com és Laura Bordera. I si em permets fer la primera pregunta, clar, comentava sobretot els sentiments i el que és alçar-te al dia següent de competir i ser campiona d'Europa. Què sent una campiona d'Europa? Jo crec que ja s'haurà baixat un poquet i se núvol, no? Però jo crec que és algo, vamos, impensable, si ho penses bé.
1: La veritat que sí. A veure, jo no pensava mai poder arribar a guanyar, més que res perquè era la primera vegada que participava en una competició internacional.
0: La primera? Ai, queda.
1: I, clar, jo no tenia referències de la resta de la gent. En la meva categoria n'hi havia esportistes poloneses, franceses, italianes, alguna també d'eslovaca. I clar, jo sé, o jo puc controlar el que depèn de mi. Aleshores, pues, haver fet la carrera que vaig fer, pues, per a mi era impensable. Jo, per exemple, la companya que va quedar sotscampiona és del meu equip, també, del Marató Crevillent. Entonces, jo, diguem que l'única persona que podia tindre alguna referència era ella. I la veritat és que el que jo tenia clar és que anava a donar-ho tot, i aquest dia anava a donar-ho tot, anava a gaudir de l'experiència i anava a tirar. Notava físicament forta i, sobretot, mentalment. Mm-hmm. Aleshores, jo el que pretenia era tire, intente que no m'adelante o si m'adelanta alguna de la meva categoria, intentar superar-la, però jo simplement pensava en mi i en la meva carrera.
0: Això m'agrada molt perquè abans de començar la xerraeta hem parlat Laura i jo i me deia això precisament. Jo estava pensant en una de les preguntes de si ho tenies controlat o va ser d'aixes proves que es decidixen al final, però ja m'has dit abans de ho acabes de dir, no? Mira, jo vaig dir, no penso en ningú, vaig a la meua, jo tire i a veure què passa, no?
1: Sí.
0: Eixa és l'estratègia, la tàctica millor,
1: no? Eixa tàctica és la que jo vaig gastar podem dir-li tàctica o simplement el que sabia fer.
2: Ja, la forma de fer l'esport.
0: Clar, ja, sí. Ja està, molt bé. Sí. Ho hem dit també al principi, jo crec que t'ho han preguntat moltes vegades, però per a la gent que no coneix molt aquest esport, què és exactament la marxa nòrdica de competició, podem dir?
1: Vale, a veure, la marxa nòrdica de competició... podríem, per a simplificar-la o per a explicar-la així en paraules molt senzilles, efectivament consisteix a caminar en bastons.
0: Val.
1: Però darrere n'hi ha una tècnica. Clar. Una tècnica que s'ha de complir, una tècnica que seria assimilable a la marxa atlètica,
0: uh-huh,
1: en el sentit que n'hi ha una sèrie de regles que s'han de complir, i durant la carrera els àrbitres van revisant que aquesta tècnica és correcta, que s'ajusta al reglament,
0: uh-huh,
1: perquè si fas un moviment que està en contra d'aquest reglament, te sancionen.
0: Val, és com la marxa normal, que també passa,
1: sí,
0: això, no? Que
1: sí.
0: Estan, els comissaris estan durant tota la carrera mirant a veure si hi ha alguna falta, podem dir, o alguna cosa d'aquestes, no?
1: Aleshores, en la marxa nòrdica no sempre qui entra a primera meta és qui guanya, perquè podria ocorrir que si aquesta persona que ha entrat a meta ha sigut sancionada amb una targeta groga, per exemple amb 30 segons, un minut, si la persona que entra en segona posició ha entrat en menys d'aixos 30 segons, per exemple, pues queda primer.
0: Guanya.
1: Claro.
0: I tu, mentre estàs fent la carrera, saps si està sancionat?
1: Sí, els àrbits van traguent-te les targetes, van avisant-te...
0: Quina malestia, també t'ho dic.
1: Sí, sí. I depenent... Les primeres targetes són targetes blanques.
0: Val. I això penalitza d'alguna manera? Què penalitza?
1: Dos targetes blanques com a tal, no.
0: Val.
1: Ja si t'entrauen una tercera, és una targeta groga per acumulació. Encara que de vegades també hi ha targetes grogues directes. Si fas una, diguem, una acció que és contrària al reglament, com per exemple pues, intentar córrer,
0: yeah,
1: o intentar llevar-te el bastó, qualsevol acció que siga contrària al reglament i que puga posar en perill pues, a un altre corredor o corredora, i si les targetes se sancionen directament amb groga o fins i tot roja.
0: Clar, és que si a mi sempre m'ha paregut molt complicat la marxa, perquè mai saps, bueno, mai saps, el que competeixi que ho sap, no? Però quan estàs corrent i quan no, saps? Perquè hi ha un pas molt, molt, molt xicotiu, perquè tu vas caminant ràpid en tema marxa. Si a mi m'ha paregut sempre en la marxa normal complicat, amb els bastons, clar, coordinar això amb la velocitat que portes també té que ser complicat, no? O els bastons t'ajuden?
1: Els bastons, si fas bé la tècnica,
0: sí,
1: t'ajuden a impulsar-te.
0: Val.
1: Per tant, no faria falta, si fas bé la tècnica, tindre que tirar de cames. Perquè al apoyar-te en el bastó, pues, tu fas que ajudes a impulsar-te. Si tu intentes tirar de cames...
0: Val.
1: Que no t'ajudes pràcticament dels bastons, sinó que simplement el que fas és apoyar-los per fer, diguem, la tècnica més bàsica, necessites molta més força, perquè els braços o els bastons no estan ajudant-te a aquest impuls. Per tant, una bona tècnica seria aquella en la que combinara la força de les cames amb l'impuls dels bastons, per a que tot el cos avançara.
0: Clar, que bo. Que això és el que fa ella, per això és campiona d'Europa. Quan vas començar tu una marxa nòrdica? Perquè diem que eres d'ací d'Ontinyent, encara que perteneixes a un club que és de Crevillent, si no m'equivoco.
1: El Marató Crevillent, correcte.
0: Marató Crevillent. Però quan vas començar tu una marxa nòrdica? Per què? I per què?
2: Que quan escolta la paraula nòrdica, me sorprèn.
0: Sí, sempre pensem en altres països, no? Però per què?
1: A veure, jo vaig començar de la mà del meu company de faena, del meu company Xavi, que també és, ha guanyat títols i és, ha sigut també campió de marxa nòrdica. I sobretot perquè en aquell moment, estem parlant de l'any 2022, el Club Marató Crevillent necessitava xiques. vale, per a un poc a reforçar l'equip. I jo em vaig introduir un poc de la mà del meu company Xavi, perquè bueno, jo he estat sempre molt vinculada al tema de la muntanya, he fet carreres de resistència, i bueno, pues, podria ser una persona que podria un poc d'alguna manera encaixar.
0: Molt bé.
1: I de fet, pues, jo vaig debutar en el Campionat d'Espanya Individual del 2022, que es va celebrar en Tavernes de la Valldigna. I les primeres nocions de marxa nòrdica me les va donar ell. Se van pujar al torrater i vaig gastar uns bastos que tenia i em va donar quatre lliçons bàsiques, però jo en aquell entonces no sabia el que significava les targetes o no talonar o...
0: Tota la tècnica no la tenies ahí, no?
1: I bé, vaig participar, no se me va donar mal del tot. El club va veure que podia tindre potencial en el sentit de que bueno, pues, demostrava resistència i demés, i en 2023 ja vaig començar amb el Marató Crevillent, i des d'entonces fins ara pues, és la meva família esportiva, el Marató Crevillent.
0: Enganxa la marxa nòrdica?
1: La gent que... A mi sí.
0: A
1: mi en particular sí, sobretot també per el bon ambient que es respira en el Marató Crevillent. Som gent de diferents zones, inclús gent que és del nord, gent que és basca, gent que és... Tinc companys també que viuen a Navarra. I es respira un bon ambient d'equip.
0: Podem dir que estàs en el millor moment, perquè clar, campiona d'Europa, amb l'equip, campions d'Espanya, estàs en el millor moment esportiu de la teua vida o què?
1: Sempre es pot millorar, de fet...
0: Com es nota que és competitiva, eh?
1: La tècnica, és que la perfecció en la tècnica no existís.
0: Ah, molt bé.
1: I sempre pots deprendre coses tècniques que a lo millor al principi no se te donen bé, però quan comences a interioritzar-les van traguent els seus resultats. I jo estic encara en aquest procés.
0: Quantes hores d'entrenament hi ha darrere d'un títol com este?
1: N'hi ha hores de gimnàs, perquè la marxa nòrdica necessites tindre una combinació de pues, velocitat, fons. Aleshores, n'hi ha sessions de gimnàs, jo vaig al gimnàs així a un tinyet. Després, sobretot és molt important per a guanyar a velocitat fer exercicis de sèries, tirades llargues per a agafar resistència, i sobretot intentar i les tirades llargues agafar velocitat, però sempre sobretot cuidant la tècnica.
0: La prova, de quants quilòmetres estem parlant?
1: La marxa nòrdica en concret, esta era de 10 quilòmetres. Era un circuit de 1 quilòmetre, era un bosc que n'hi havia al costat de la platja, a Catània, es deia el Bosqueto de la Playa, i n'hi havia un traçat que era circular, on hi havia zones que combinaven pista, altres n'hi havia molta arena de platja també, i això feia que complicava un poc el moviment, perquè conforme anaves a caminar per l'arena és complicat,
0: sempre és,
1: vale?
0: Complicat.
1: Perquè anaves omplint-te de terra les espardenyes. Jo per exemple vaig acabar, quan em vaig llevar els calcetins, portava
0: 4 quilos més.
1: A part de que portava molta arena en les espardenyes, em van néixer 3 bambolles en un dit. Ostres. I una ungla del peu, pues possiblement vaig a canviar-la, perquè, claro, el rosament, la fricció de l'arena, i caminant ràpid...
0: Són 10 voltes.
1: Claro.
2: Saps? Que explosivament tot el rato, i mantenint un ritme.
0: Claro, és que és
1: i
0: brutal.
1: Al final notaves dolor, però era com dir, bueno, les bambolles ja quan arribi a la meta ja me les reventaré i a seguir.
2: Totalment, La millor forma per a ser campiona de qualsevol disciplina.
0: T'anava a preguntar de la preparació mental, perquè clar, quan una persona està donant 10 voltes, saps, llegint a pum, pum, pum, que també al final tens que pensar, però clar, ja veig que tu la preparació mental la portes perfecta, sí. Però mentalment tens que preparar també per a una prova d'aquestes característiques?
1: Jo crec que sí. I si no n'hi ha una preparació mental, per lo menos has de saber controlar-te. Perquè pot una persona ser molt físicament, al mirar, estar molt, molt millor preparada que una altra, però si aquest dia, pel que siga, s'ha alçat en males sensacions, si està al seu cap està pensant en altres coses, pues tot això pot impedir, impedir que no faça una bona carrera, i al revés. Si tu t'alces contenta en pensant en que vas a divertir-te, que vas a viure una experiència per a mi novedosa, tot això per a mi són inputs positius.
0: Ajuda, clar. Notes que aquest esport està creixent? O en quin moment està aquest esport?
1: És un esport minoritari.
0: Yeah.
1: I actualment les federacions autonòmiques, diguem-ne que no n'hi ha una... Almenys jo no percebisc que n'hi hagi una unitat.
0: Yeah.
1: Aleshores, si no n'hi ha una unitat entre les diferents federacions autonòmiques i n'hi ha uns canvis de reglaments que no totes les autonomies adapten o adopten,
0: complicat.
1: És un poc complicat.
0: Yeah.
1: És un poc complicat.
0: Tomàs, alguna pregunteta?
2: Mira, a mi em ve al cap sobretot el fet de pensar en futur. Em contava José quan va aconseguir el campionat d'Espanya que estarà en l'europeu del País Basc. Nosaltres hem guanyat l'europeu. N'hi ha mundial per a poder gaudir o continuem ja en altres tipus d'esdeveniments i en altres tipus d'agenda?
1: La marxa nòrdica, per exemple, en Espanya depèn de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada.
0: Val.
1: En altres països depèn de la Federació d'Atletisme.
0: Mm.
1: Aleshores, el campionat este d'Europa ha sigut organitzat per la EMA, que és l'Associació Europea d'Atletisme Màster. Nosaltres, per a participar, es vam haver de federar a l'Associació d'Atletisme. Vale? El club Ardo Crevillent va ser el que ens ho va tramitar tot. I a nivell, per exemple, de mundials, sí que n'hi ha, diguem-ne, associacions o federacions privades com la INUA o la ONUA, que tenen els seus propis certàmens o competicions, i ahí sí que n'hi ha competicions a nivell mundial, a nivell europeu, diferents a les que depenen de l'Associació d'Atletisme Europeu.
0: Clar, això és que serien com la Diamond League en atletisme i tot això, no?
1: Sí.
0: Que estem parlant de coses més...
2: Però sí. Que difícil,
0: és, és complicat, sí, que per això ho diries tu, que faltava aquesta unió, no?, per a poder crear més esdeveniments i campionats i unificar-ho tot d'alguna manera, no?
1: Efectivament.
0: Bo, mentre arriba això i no... Tenim ja una campiona d'Europa, d'Ontinyent, i és Laura Bordera, i volíem xerrar amb ella, i hem tingut esta xerreta molt a gust. Laura, enhorabona una vegada més.
1: Moltes gràcies.
0: A continuar preparant-se, i si apareix un mundial, el que siga, i vas, segur que farem bon paper. Moltíssimes gràcies, Laura.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi
1: bona vesprada.
0: Gràcies, Tomàs.
2: Gràcies, que vagi bé.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: Comissió Forasters del Xop 2026 arranca oficialment avui amb un tardeo a càrrec de l'Orquestra Mito, seguit del tradicional sopar de baix braç al local de la festa.
1: El dissabte 9 de maig, marcat com el dia gran, la jornada començarà amb el volteig de campanes i el ball dels pastorets pels carrers del poble. L'acte central arribarà a les 6 de la vesprada amb la tradicional planta del xop a la plaça, un moment de gran arrelament popular que procedirà a l'ofrena floral a la patrona i una nit de ball amb l'orquestra Frido. L'alcalde del Palomar és Jordi Vila.
2: La festa del xop és la festa que el poble del Palomar li té devoció i és la, pues, la que any darrere any té festers o festeres que treballen tot un any per mantindre una tradició i un orgull del poble.
0: I a Benigànim també es preparen per a viure un any més la tradicional festa del xop en honor a la Verge dels Desemparats.
1: Les celebracions arrencaran este dissabte amb l'arrencada i posterior plantada del xop, amb jornada que culminarà amb el trasllat de la imatge i el concert nocturn del grup de Huc.
0: I Bocairent se suma a aquestes celebracions en honor a la Mare de Déu amb una agenda cultural i festiva per a aquest cap de setmana. Els actes s'encetaran demà a la vesprada amb la inauguració de l'exposició retrospectiva Bocairent en paper, una col·lecció de José Llorca que es podrà visitar a la seu social de la comissió.
1: També Montitxelvo inicia este cap de setmana la segona part de les seues festes patronals amb un programa càrrega de música, tradició germanor en honor a la Divina Aurora i al Santíssim Crist del Perdó.
0: I també contar-los que Atzeneta d'Albaida celebrarà este diumenge el primer concurs de gossos de ramat, l'esquilador d'Atzeneta d'Albaida, una jornada dedicada al món rural, la tradició i l'habilitat dels gossos de ramat.
1: L'activitat tindrà lloc al centre hípic Les Clotes i estarà oberta a tots els públics. Durant el matí hi haurà servei d'esmorzar amb entrepans, coques i beguda.
0: I als esports, us recordem que demà tindrà lloc la legendària Ontinyent Gran Fondo i que demà tenim dos partits de la tercera federació grup 6, els que acomiaden la temporada. L'Ontinyent 1931 jugarà a casa a les 6 i mitja de la vesprada davant el Llevant B i també recordar-los que la Geneta juga a casa del campió del castellonense a la mateixa hora. El conjunt del Regit tractarà d'aconseguir la permanència al llarg de la jornada de demà. I també us volem contar que Ontinyent acollirà el pròxim 17 de maig el primer torneig OCB in Ciutat d'Ontinyent, una competició de bàsquet inclusiu que reunirà 12 equips i més de 150 esportistes de tota la comunitat valenciana. Un torneig organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Ontinyent Club de Bàsquet i ADIB. Paraules de l'alcalde d'Ontinyent, de Jorge Rodríguez.
3: Nosaltres hem de ser una ciutat especialment orgullosa perquè som també una ciutat que cuida. Ontinyent és una ciutat que cuida i jo crec que això és algo de lo que ens hem d'enorgullir, perquè una ciutat que cuida és una ciutat que no deixa ningú al camí. És una ciutat que té capacitat per a incloure a tot tipus de persones.
0: Vista de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia de Maria José Segurabono a la Vall d'Albaida, la farmàcia Tarín d'Albaida. I és divendres, és 8 de maig. Que tinguem bon dia.
4: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
5: 2:30, 1:30 en Canarias.
6: Todos los que estamos aquí, de que esto salga perfectamente y que sea la muestra de orgullo de país que todos queremos que...
5: Es sonido en directo de la rueda de prensa que ahora mismo están ofreciendo el número 2 del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, y la responsable de Protección Civil, Virginia Barcones. El gobierno que acaba de confirmar el aislamiento de una persona en Alicante al presentar síntomas compatibles con el antivirus. Esta mujer habría estado en el avión y habría tenido contacto con otra mujer, una de las pasajeras del barco fallecidas. Lo acaba de anunciar, como digo, el Ejecutivo en esa rueda de prensa que continúa ahora mismo en la sede del Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, Canarias se prepara para la evacuación de los pasajeros del Ondius en Granadilla de Abona. Se ultima la instalación del puesto de mando de la Guardia Civil para que este fin de semana se lleve a cabo esa operación. El barco llegará, como ha avanzado la SER, a las 2, entre las 3 y 4 de la madrugada de la noche del sábado al domingo, y el traslado se va a hacer previsiblemente en las lanchas neumáticas del propio crucero. El gobierno cierra ahora mismo con los países de origen del pasaje el proceso de repatriación, y lo último, Sanidad ha hablado ya con los 14 españoles que están a bordo. Una conversación en la que ha participado la ministra de Sanidad, Mónica García, como acaba de contar en esa rueda de prensa Javier Padilla.
6: Ellos no son un riesgo para la población general. Esto ya lo hemos estado diciendo. La situación existente es de riesgo muy bajo para la población general y es importante que seamos conscientes de que todo el procedimiento que se va a hacer con la evaluación, evacuación y traslado a Madrid para su cuarentena en el Hospital Gómez Ulla no reviste riesgos para la población general. Nos han transmitido también una cierta sensación de miedo o de inquietud por algunas de las manifestaciones que se han podido hacer en contra de su llegada, y ante esto también hemos intentado tranquilizarles mandándoles el mensaje de que las instituciones están a su lado y estamos convencidos también de que la grandísima mayoría de la población española está a su lado.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minuts anem a donar inici al nostre cert deportiu de Sia Radio Ontinyenta, Sia La Serena. Aquesta jornada marcada per la pluja, com bé sabem, però també interessant. Interessant perquè equips com Ontinyenta, Atzeneta, Benigànim i Lolleria s'acomiaden de la temporada 25-26. Interessant perquè el Llutxent i el Deportiu Ontinyenta es juguen els seus objectius, al igual que el Bocairent, per exemple. I també és un cap de setmana d'allò més que interessant. El cadet femení del Vago Ontinyenta es juga a continuar en vida. L'Estet Ontinyenta femení vol aconseguir arribar a les semifinals de la Lliga Preferent de Bàsquet. També contar-los que demà tenim la legendària Ontinyent Gran Fondo, que no és suspèn. I altres activitats ja d'àmbit extraordinari que anem a poder gaudir tots i totes al llarg d'este cap de setmana a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Esperem que la pluja ens respecti avui. En 20 minutets us conte tot el que és notícia a nivell esportiu. Us espere. Fins ara.

0: polideportiva que empieza con el motor, Gran Premio de Francia en Le Mans, día de entrenamientos libres del Gran Premio de Motociclismo. Allí está, como no, el enviado especial del diario AS y de la cadena SER, Mela Chércoles, UVs y Ráfagas. Muy buenas.
1: UVs y Ráfagas, Marta, desde el circuito de Le Mans. De hoy brilla y luce el sol en el cielo, algo que no va a suceder durante la jornada del sábado y el domingo, así que de poco va a valer los entrenamientos de hoy, eso sí, para librarse de pasar por el purgatorio de la Q1 en todas las categorías. Quedan todavía 42 minutos para que termine la práctica de MotoGP. Lidera en estos momentos Pedro Acosta por delante de Pecco Bagnaia, Joan Mir y Marco Bezzecchi. A Marc Márquez le encontramos en la séptima plaza, un Marc que esta mañana ha sido octavo sufriendo, ha conseguido su mejor crono en el último intento. En las otras categorías, mejor crono para Muñoz por delante de Almansa en Moto3 y para Guevara en Moto2 por delante de Vietti y Baltus. Ojo, los tres primeros han acabado en un pañuelo de 3 milésimas.
0: Va a estar entretenido el fin de semana, eso seguro. Además, mucho baloncesto. El Real Madrid estará en la Final Four de la Euroliga después de eliminar al Hapoel Tel Aviv.
2: Ganarla para mí sería un sueño, porque no le he ganado nunca. Ahora mismo nos fía muy lejos, ¿no? Ahí está lo mejor de lo mejor. No sé quién encontraremos, pero desde luego van a ser escollos durísimos.
0: El sueño de la Final Four y de la Euroliga, que también lo comparte Scariolo con el Valencia Basket. Hoy nuevo asalto del equipo taroncha contra el Panathinaikos. Chimos Masmano, hola.
3: Hola Marta, buenas tardes. Busca la proeza Valencia Basket forzando el quinto y definitivo partido que tendría lugar en el Roig Arena, y con esa esperanza está el equipo de Pedro Martínez después de asaltar el OACA el pasado miércoles. Demostró el equipo taroncha que es posible y con esa idea va a volver a jugar hoy sin Josep Puerto, que se lesionó en el tobillo en este tercer partido, y sabiendo que en contra va a estar todo el pabellón de Atenas y un 7 veces campeón de la Euroliga.
0: Donde nos hemos quedado, gracias Chimo, donde nos hemos quedado sin representantes para luchar por el título es en la Final Four de la Champions en Badalona. Eliminados en semifinales tanto la Laguna Tenerife como el Unicaja, que no podrá defender su corona. En tenis, Master 1000 de Roma, ha debutado la perla del tenis español, Héctor González. Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, sigue de dulce Rafa Jodar. Debut con victoria en Roma, 7-6 y 6-4 contra el portugués Borges en 16avos. El madrileño se verá las caras con el italiano Arnaldi, y en un rato debuta Novak Djokovic contra el croata Prismic.
0: Gracias, Héctor. Y además, en ciclismo, hoy es un día grande porque sí, está comienza el Giro de Italia. Borja Cuadrado, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas desde Bulgaria, con una etapa de 147 kilómetros, 52 kilómetros para el final. Se va a resolver al sprint. De momento, una fuga con dos ciclistas que tienen 2 minutos de ventaja, entre ellos el madrileño Diego Pablo Sevilla.
0: Gracias, Borja. Pues así llegamos a las 3:20. Hasta las 4 se van a pasar por aquí el resto de compañeros para contaros las noticias más cercanas. Seguimos.
6: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
7: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a Ser Deportiva, ara sí a Radio Ontinyent, ara sí a la SER, en aquesta jornada de divendres. Avui és 8 de maig, el futbol, ara per ara, no para. Tampoc ho farà la legendària Ontinyent Gran Fondo. Per què us dic això? Perquè, com bé saben, bueno, ens anem a algo extraesportiu. La fira de tendes Tapes i Rock ha estat suspesa i clar està que estàvem un poc pendents en relació a lo que és l'activitat esportiva en la seva normalitat al llarg d'este cap de setmana. Bueno, com bé saben, és una setmana, sincerament, un servidor no l'ha passat allò més bé. Per què? Perquè duguem unes setmanetes rares pel que fa al món del futbol. Clar està que a hores d'ara ens agradaria molt estar contant-los que els equips de la nostra comarca de la Vall d'Albaida i de Sant Joan són coses boniques, però, sincerament, no sé què dir-los. Bueno, comença per l'Ontinyent 1931. Demà, a les 6:30 de la vesprada, es juga l'últim partit de la temporada. Recordi fa unes setmanetes, per allà pel partit davant el Crevillente Deportivo, o el de la Nucía, o el de l'Atlético Saguntino, que parlaven tots i totes del fet d'arribar a aquesta jornada amb aquestes opcions d'estar en la promoció d'ascens. I clar està que el partit de demà és descafeïnat. Descafeïnat per les baixes que arrossega l'Ontinyent 1961. Descafeïnat per la situació actual en la classificació. Descafeïnat pel que fa a la ratxa que porta el conjunt ontinyentí en aquestes últimes setmanes, en aquesta recta final de la temporada. Descafeïnat perquè pareix que plourà. Descafeïnat per moltes qüestions, però sobretot per no estar lluitant per aquesta promoció d'ascens. No cal reprochar res, perquè al cap i a la fi l'any passat recorde que vam estar ballant amb el descens. Ballant amb el descens. I enguany inclús hem somniat. Cal ser exigents, òbviament. Quan més alt estem, millor. Però això de que esta setmana l'Ontinyent 1971 complirà 7 anys m'ha canviat un poc la perspectiva, eh? Me l'ha canviada per una qüestió. Del que es va passar i d'on estem ara. De valorar la situació actual. Cal ser exigents. Sí, òbviament. Un servidor no és el primer en ser exigent, però és un dels que és exigent. Clar està. En tots els equips de la comarca, eh? En tots. Però, òbviament, cal tindre en compte tot el treball que s'ha realitzat durant tota la temporada. Que no donàvem ni un duro, eh? A principi de temporada. Que no donàvem ni un duro. Jo el primer. Jo vaig dir així, que anàvem a patir de nou. Però no ha estat així. Hem pogut, a falta de 7 jornades, certificar la permanència. Però clar està que la jarra d'aigua freda que ens ha suposat eixa no promoció, doncs ha afectat. Ha afectat. Però no cal baixar els ànims. Per què anem a fer-ho? S'està en tercera federació. Ho recorde. Fa 7 anys on estàvem. Fa 7 anys on estàvem. Cal fer memòria. Cal recordar. Però també cal ser exigents. Cal buscar solucions. Cal buscar idees. Cal buscar també aconseguir reptes i objectius que motiven a l'afició entrenyentina. Perquè l'esport va de la mà de l'afició. Són els ciments del conjunt d'Ontinyentí. Però clar està que cal tindre en compte que de vegades aquesta ambició té que estar present. Jo espero que continuï estar present, sobretot demà, i que es demostre que l'equip vol lluitar-ho, que vol brindar a l'aficionat una última victòria en el Clariano esta temporada. I ja pensaré en la temporada que ve. Una temporada que tant de bo es porta més alegries que disgustos. En una temporada on crec sincerament que el disgust de no estar en la promoció ha guanyat a tot el que ha fet esta temporada l'Ontinyent 1971. Una temporada, recorde, notable. Notable. Excel·lent per alguns, sí. Notable perquè ho havíem somiat. Ho havíem somiat i no s'ha aconseguit. Una verdadera llàstima, però cal animar fins al final. Perquè hi ha que fer memòria. I per les arrels, per la identitat. I això és un factor que així a ningú aficionat ontinyentí li afecta, perquè sap massa bé d'on ve, del que ha passat, i sap que aquest equip pot fer moltes, moltes coses. Enguany no serà, però l'any que ve sí. O el d'ací dos, o d'ací tres. Però clar està que hi ha que continuar en aquesta dinàmica de club, d'afició i de jugadors. Els canvis poden ser bons, poden ser roïns. Pregunten-li a equips com, per exemple, l'Olleria amb el tema dels canvis, que els ha parat esta temporada. Poden preguntar-li, per exemple, al Benigànim i com estan les coses a falta d'una última jornada. Equips que estan en Lliga Comunitat, que és una divisió darrere, eh? És una divisió darrere. I si ho està jugant la Geneta també, per cert, estar en aquesta divisió, per desgràcia. Recorden-lo, eh? I també pel tema dels canvis, eh? Recorden-lo. I això, no anem una bronca i res faltaria més. Però crec que és una setmana on calia dir-ho. Calia dir-ho que l'exigència és molt positiva, que hi ha que ser exigents, però cal recordar d'on venim. I això és vital. I esperem que este cap de setmana pugui contar-lo jo dilluns que hem aconseguit les coses per acomiadar-nos de la temporada. Perquè la Geneta també s'ha acomiadat de la temporada. Una temporada que qualificarem depenent del resultat d'este dissabte, no hi ha més. Toca anar a casa del campió, eh? Toca anar a casa de la Geneta, del castellonense, disculpen. El castellonense. Un equip que cal aplaudir. No el tinguem veig, però cal aplaudir. Perquè ha fet una cosa que és brutal. Una cosa que és brutal i meravellosa. Donar-li enhorabona a tota la gent de Castelló. Perquè, vamos, han pujat a segona federació. Castelló, municipi de Ribera Alta, 4.000 habitants, si no recorde mal. Brutal. Una fita meravellosa. Però cal ser conscients de lo que tenim, de lo que hem tingut i de lo que tindrem. De lo que tindrem. I ara les preguntes començaran a pensar en futur, no en present. I per a la Geneta també això és una realitat. És una realitat. Perquè una derrota es posaria les coses molt, molt complicades.

0: sense representants, ni Lliga Comunitat, ni en Tercera Federació, ni en Primera Valenciana, ni en Segona Valenciana. Volem que tots els equips de la Vall d'Albaida estiguen el més alt possible. Comencem el nostre Ser Deportius i ens anem ja a contar-los, com no, tota la informació per a un cap de setmana que, a banda de tot el futbol que hi té, té moltes qüestions extraordinàries. Escolten. Comença legendària, on tinguem gran fondo, que es durà a terme demà, a les 7 i mitja del matí, i així del recinte final d'on tinguem, arriba amb una primera edició molt especial i de gran nivell, en la presència destacada del pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, que prendrà l'eixida junt amb l'equip Saltoki Kozner. La prova serà una prova cicloesportiva de velocitat lliure, sense reagrupaments, on cada ciclista marcarà el seu ritme dins d'una càpsula de seguretat. Hi haurà tres recorreguts, més dur, legendari, totalment, fins a 180 quilòmetres. Una autèntica pasada. Amb ports exigents com les Alcuses i Cumbres de València. Com a gran repte, el muro del 21% de l'alt del Campello. Serà el tram cronometrat decisiu després de molts quilòmetres de fatiga. I ens ho va explicar Juan Viaparici, que és l'organitzador d'aquesta cursa, que es va passar pels micròfons de l'Acer.
1: Pues primer hem volgut un recorregut adequat que duguera a terme totes les exigències que hemos exigit tràfic i que fora atractiu per al participant. Per al participant competitiu, diguem, que no farà una marxa social, sinó una marxa que farà un repte, que farà diferenciadora i que farà no que ve, el que vingui a fer la legendària no ve a preparar-la ninguna altra marxa, ve a fer la legendària per la dificultat que ja entranya.
2: Clar.
1: Val? Entonces, una vegada vist el recorregut i sobretot demané, bueno, era primer un projecte, era una aposta, el regidor d'esports Ferran Gandia, al qual li estic molt agraït, va confiar plenament en mi, de que això es pogués dur a terme, de que fora un projecte però que fora una oportunitat. I aquesta oportunitat, voler i aquesta finestra d'oportunitat de que direm, ostres, pues poder dotar un tinyent la ciutadania Vall d'Albaida d'un gran event esportiu a nivell nacional, perquè és a nivell nacional.
2: Total.
1: I podem inclús aspirar a que sigui internacional, perquè ens venen gent de més de 20 nacionalitats, gent que ve des del Regne Unit estrictament a participar a la prova, el que ja indica l'envergadura i la repercussió que ha tingut.
0: Per cert, si s'ho pregunten, no es suspena per la pluja. I bueno, cal contar-lo, això és molt bonico, i això la setmana que ve ho anem a explicar i ho anem a contar, i crec que és una activitat que feia falta al municipi d'Ontinyent, i és que acollirà la capital de la Vall d'Albaida el pròxim diumenge, 17 de maig, el primer torneig OCB in Ciutat d'Ontinyent, una competició de bàsquet inclusiu que reunirà 12 equips i més de 150 esportistes de la comunitat valenciana. El torneig, organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Ontinyent Club de Bàsquet i Adib, es disputarà al pavelló Fernando Rubio i formarà part de la Lliga de Bàsquet Inclusiu. La ciutat comptarà amb doble representació gràcies a l'equip OCB in Itex i el conjunt del centre ocupacional José Antonio Bodoque. La competició tancarà una setmana plena d'activitats esportives i inclusives organitzades per l'Ontinyent Club de Bàsquet, amb xerrades, tornejos escolars i activitats familiars. Escoltem les paraules en la roda de premsa celebrada ahir per a realitzar la presentació d'aquest torneig a Jorge Rodríguez, a l'alcalde d'Ontinyent.
3: Nosaltres hem de ser una ciutat especialment orgullosa perquè som també una ciutat que cuida. Ontinyent és una ciutat que cuida i jo crec que això és algo de lo que ens hem d'enorgullir, perquè una ciutat que cuida és una ciutat que no deixa ningú al camí. És una ciutat que té capacitat per a incloure a tot tipus de persones.
0: En un dia on també vull recordar-los com a esdeveniments extraordinaris que el circuit d'Albaida acollirà este diumenge la quarta prova del campionat de minivelocitat de la comunitat valenciana. La competició reunirà diverses categories, mini GP 110, pit bike 21 i 22, 80 autonòmiques i les modalitats 80 Pro Series i 80 Pro Series Masters. I això serà un gran esdeveniment en el circuit d'Albaida durant tot el matí. Poden anar, esperem que la pluja no condicione. I també contar-los que demà al Poliesportiu Municipal de l'Olleria se celebrarà la cursa With Cal Olleria, amb una modalitat per a públic infantil i una altra per a categoria adulta. Des de les 5 i mitja de la vesprada es podrà gaudir també d'aquesta cita també marcada en el calendari per a tots els ollerians i olleranes, per a tot el municipi vidriera. I amb això ja tenim eixos esdeveniments extraordinaris, ja contats, ja relatats, i ara el que anem a fer va ser agafar aire i començar ja a contar-los com estan les coses per a este cap de setmana. Horaris, prèvies, un poquet de tot. Vinga, va.
4: No.
2: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
4: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores

0: Tres opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
1: ¿No será tu energía?
0: No, no. Tu energía. Infórmate en tuenergia.es.
2: ¿Estás pensando a cambiar de coche? Arriba la 13ª edició de la Fira del Motor de Gandia. Del 8 al 10 de maig, més de 20.000 metres quadrats d'exposició amb 32 expositors de les millors marques i més de 700 vehicles. Turismes industrials, comercials lleugers, motocicletes, cotxes d'ocasió, vehicles de quilòmetre zero t'estan esperant a la Fira del Motor de Gandia. Ajuntament de Gandia.

0: I comencem el repàs de tots els partits que van a tindre lloc al llarg d'este cap de setmana, començant, com sempre, per la tercera federació, el grup 6è, on tenim jornada unificada de partits. Recorden, excepte un enfrontament, tenim un Soneja Jove Espanyol de Sant Vicent, demà 4 i mitja en el Arco a Soneja. Amb dos equips ja no juguen res en la classificació, amb dos salvats. Però tots els partits es juguen a les 6 i mitja de la vesprada, en aquesta última jornada de competició. Utiel Valldoixó, Buñol, Alcira, Crevillente Deportivo, Roda, partit que hi ha que tindre en compte per part de la Geneta, La Nucía, Recambios Colón Catarroja, al igual que també hi ha que tindre en compte aquest partit entre el Buñol i l'Alcira, Villarreal C, Atlètic Club Torrellano, Atlético Saguntino, Hércules B, Ontinyent 1961, Llevant B, i Castellonense, Atzeneta, Unió Esportiva. Pel que fa a la classificació, el Castellonense ja ha proclamat com a campió de Lliga. Enhorabona de nou a l'equip d'Iñaki Rodríguez. Van a fer una festa brutal allí en el municipi de Castelló. Té 67 punts, 63 té l'Atlético Saguntino i 62 té el Llevant B. 60 té el Villarreal C, en posició número 4, i la Nucía, 58 punts en la cinquena posició. La Vall d'Uixó ocupa la posició número 6 amb 49 punts, 7a posició per a l'Ontinyent 1931, 8a per al Buñol amb 47, 9a per al Torrellano amb 47. És a dir, que l'Ontinyent 1931 tindrà que lluitar per a finalitzar la temporada en aquesta 6a posició. Podria acabar en la posició número 9. Pel que fa al joc de descens, posició número 14 per al Crevillente Deportivo, posició número 15 per a l'Atzeneta, posició número 16 per a l'Alcira, posició número 10 per a l'Utiel i posició número 18 per al Recambios Colón Catarroja. Bé, comencem parlant de l'Ontinyent 1931, que com veus esmentava anteriorment, es juga a finalitzar la temporada en 6a posició. Final molt agredolç, molt, molt agredolç, perquè ja sabem que el conjunt d'Ontinyentí podria haver tingut aquesta oportunitat de ser equip de promoció d'ascens. No obstant això, aquesta mala dinàmica en les últimes jornades ha fet que l'equip de Roberto Bas no puga finalitzar la temporada amb aquest objectiu tan, tan bonic. Contar-los també que l'Ontinyent s'enfronta a aquest Llevant B, un Llevant B que es juga a finalitzar la temporada en segona posició. Saben que és important, quan més tard possible millor, sobretot en aquests enfrontaments directes en els play-offs d'ascens, però clar està que el conjunt de Roberto Bas vol acomiadar-se de la seva afició de la millor forma possible. L'any passat recorden que va ser un 5-2 davant el Castelló B. Enguany esperem el mateix resultat davant un equip que es juga també moltes coses en la classificació. Per cert, l'equip plagat de baixes. Oca, Osoro, també tenim les baixes per sanció d'Andreu, de Jorge García, entre altres. I clar està que el partit va ser molt complicat perquè la plantilla ja comença a quedar-se curta en este sentit per les baixes, arrosseguem 4 i pot ser que Fluixà tampoc entre en la convocatòria. Últim partit en el Clariano i la intenció és acomiadar-se de la millor forma possible. La prèvia és de l'entrenador de l'Ontinyent 1931, de Roberto Bas.
1: Hola, bueno, demà últim partit de la temporada. Juguem a casa davant de l'Atlètic Llevant. I un equip que està disputant-se la segona posició de la classificació contra el Saguntino. L'Atlètic Llevant és un dels equips que des de principi sabíem que anava a estar en els llocs de la part alta, inclús competint pel campionat, ja que l'equip que estava fent és un equip de moltíssim potencial. I, bueno, i per la nostra part, pues, molt mermats en quant a baixes per sanció, que tenim a Andreu Serrano i a Jorge García. Per lesió tenim a Alberto Oca, a Alberto Soro. Tenim també a Vicent Fluixà, que ojalà puguem incluir-lo en la convocatòria per tal de sumar algun efectiu més. I, bueno, i al final, pues, com vinc comentant aquestes últimes setmanes, pues, hi ha molts justets, no? Però bueno, està clar que demà hi ha que fer l'esforç, demà hi ha que tirar el resto, el partit l'hem preparat com un partit més i el que volem és quedar-se en una bona sensació de final, no? És com dir, la temporada passada l'últim partit va ser contra el Castelló B, que estava disputant-se el campionat també i que d'alguna manera pues, aquell partit van quedar 5-2 fent un gran encontre i el que volem demà és el mateix, no? Oferir un bon final a la nostra afició i nosaltres, per la nostra part, pues, trencar aquesta mala ratxa que portem a casa aconseguint una victòria i despedint-se, com he dit, en un bon sabor de boca.
0: Ja saben que les coses no estan gens fàcils per al conjunt ontinyentí perquè, clar, la sensació és molt estranya, però cal acomiadar-se amb el millor sabor de boca possible. És important i necessari. El dilluns tocarà començar a fer balanç i valoració d'esta temporada 25-26. Però bueno, Així el que es juga a la vida és l'Atzeneta, el conjunt del Regit. Necessita guanyar sí o sí. Sí o sí. Bueno, us contava abans com estaven les coses pel que fa al descens. Anem amb els punts i les matemàtiques, la calculadora. Vos explique que el Crevillente Deportivo, que ocupa la posició número 14, una posició que podria inclús fer que te salvares sí o sí, directament, i que ese fet arrossegament no t'afectara. El Crevillente Deportivo suma 35 punts. El Atzeneta, 34, està a un punt. I la Síria suma 31 punts. És l'equip que està en aquest descens directe, sí o sí, en aquest farol roig de la classificació. L'Atzeneta té que guanyar sí o sí, sumant un puntet encara que siga, però fa falta i és totalment necessari aconseguir eixa victòria a casa del campió, a l'Almenà. Us recordo que l'any passat, eixa última jornada, també va enfrontar a l'equip de la Ribera Alta i al conjunt de la Vall d'Albaida. Va eixir victoriós l'equip taronja. Però bueno, com bé saben, el futbol és molt, molt capritxós i l'equip de Garri té que eixir en tot per aconseguir una victòria que certificarà eixa permanència de l'Atzeneta. Tant de bo dilluns, puguem contar-los que l'Atzeneta continua sent equip de tercera federació. Això es contava Luis Miguel Garrido, Garri, al nostre Ser Deportivos, en relació a eixe partit davant el castellonense. L'equip està curt per les baixes, però també té la il·lusió d'aconseguir eixa salvació i continuar un any més en la tercera federació. Paraules de Garri a la Ser.
2: Bueno, pues un poco de lo mismo, en la misma línea sí. que nos está pasando toda la jornada. Igual recuperamos gente lesionada o sancionada, pero ahora volvemos a tener otra gente lesionada o sancionada y bueno, pues con los que estemos, pues a ir a sumar los tres puntos si es posible. Y que seguro que sí que es posible. Y bueno, pues con los que estemos lo jugaremos a lo que estamos haciendo ahora, que es ir a por los tres puntos y ser un equipo competitivo y bueno, intentar no conseguir la salvación, que yo creo que no la merecen.
0: Ya han escoltat com estan les coses en eixa tercera federació. L'Ontinyent no jugar res i la gent a la vida. Les coses venen així. Ens anem ara a parlar de tot el que passa a la Lliga Comunitat. L'Olleria, recorden que ja és equip de primera valenciana i el Benigànim juga a Carcaixent i també, valga la redundància, es juga la vida. Bueno, aquesta jornada de competició, aquesta jornada, la número 30 de la Lliga Comunitat del Grup Sud, ja s'ha disputat un partit, un Independiente Alicante 4, Redoban 2. La resta de partits, excepte un Mutxamel Xàbia, diumenge a les 5:30 de la vesprada, seran en jornada unificada. Bueno, us conté aquesta relació de partits que hi tenim. Torrevieja, Rayo i Vence, Tàder, Novell de Unión Cable World, cal tindre en compte aquest partit. Albericio de Mar, l'Olleria, un altre que cal tindre en compte, sobretot perquè juga a l'Olleria i també per les aspiracions del Benigànim. Tenim també per ahir un Benidorm Calp, un Eldense Olímpic i, com no, molt pendents d'aquest resultat entre el Carcaixent i el Benigànim. Tots aquests partits es jugaran a les 12 del migdia diumenge. Pel que fa a la classificació, doncs Eldense i Benidorm es juguen ser campions de Lliga este cap de setmana, 63 i 62 punts respectivament. El Torrevieja amb 54 punts i l'Olímpic amb 53 es juguen eixe lloc de promoció que queda. A un puntet estan estos dos equips. Per altra banda, també contar-los que el que fa al descens, Benigànim, posició número 11, amb 33 punts. Tàder, 33 punts, posició número 12. Carcaixent, posició número 13, amb 32 punts. I el Benidorm de Mar, amb 31 punts, ocupa ixe lloc de descens. Clar està que pot canviar tot i un d'estos quatre equips podria ser equip. La setmana que ve ja de primera valenciana. Mutxamel i l'Olleria hi ha equips de primera valenciana. Comencem d'escoltar les sensacions per part de l'Olleria en aquest partit davant l'Alberic en el Manolo Sánchez, 12 del migdia diumenge. Paraules del seu entrenador, de Alfonso Céspedes.
3: Bona vesprada, Tomàs. Sí, encarem última jornada de la competició. L'equip està preparat. Ahir, malgrat la bluxa, entrenarem molt bé i anem preparats. Completarem convocatòria com les últimes jornades en gent jove del juvenil i cadet i res, sabem que la importància que té el partit, l'Alberic se juga la permanència i esperem un partit dur i complicat, però nosaltres anem amb tota la il·lusió i a despedir-se de la categoria dignament. Despedir-se de moment, ¿vale? Perquè l'Olleria és un gran club i i es refarà pronte i el més aviat possible tornarà a estar en Lliga Comunitat. Bueno, bona vesprada a tots.
0: I per altra banda el Benigànim, és que es juga a la vida. És que es juga a la vida, no hi ha més. No hi ha més, partit complicadíssim, el 4 camins, gespa natural. Però bueno, amb la sensació de que es pot aconseguir la victòria. Amb un empat es salvarien, Per cert, ja ho deixo clar, que un empat valdria tant per a Carcaixent com per a Benigànim, Per als dos equips valdria. Ara bé, cal eixir amb la mentalitat de guanyar sense Adrià central i sense Ramonet, també pilar fonamental en el mig del camp del conjunt ganxut. Això es contava el seu entrenador, Jordi Vilaplana, a Ser Deportivos en relació del partit. Estes són les sensacions del conjunt de Benigànim.
4: Pues a veure, portem, crec que hem de portar amb molta naturalitat, amb molta confiança i amb molt d'optimisme, perquè fa 8 jornades no pintava la cosa d'aquesta manera, o sigui, hi ha que ser optimistes, quan va arribar estem en descens, i ara hem arribat per mèrits propis a jugar seu en l'última jornada. Ojalà que haguem pogut estar salvats, no? Si haguem aconseguit algun punt més, però bueno, al final el futbol és futbol i tenim que adaptar-se i acceptar certes circumstàncies que n'hi ha i res més, i hem de dir que hem d'intentar motivar els jugadors esta setmana, motivar, aclarir conceptes a l'hora del que anem a trobar-se en Carcaixent i pensar que són 90 minuts i hem de donar-ho tot.
0: Donar-ho tot. Em queden més les paraules de Jordi Vilaplana, entrenador de l'equip ganxut. Ja saben, amb un puntet es val, però cal aconseguir la victòria per a certificar sí o sí i sa permanència una immensa Lliga Comunitat. Si no, això seria catastròfic. Dos equips de la Vall d'Albaida descendrien a la primera valenciana, els dos únics representants que teníem en Lliga Comunitat. Però esperem que això no passe. A més, l'Olleria podria fer un favor al Benigànim si li guanyarà el Berisso de Mart. Ja seria un resultat que donaria la permanència a l'equip de Jordi Vilaplana. Ens anem ara a parlar de la primera valenciana. Així el Deportiu Ontinyent es juga la permanència a falta de 3 jornades, si guanya es salva, i el Llutxent vol continuar lluitant per aquesta promoció d'ascens. Pues conte com està el tema dels horaris per aquest cap de setmana. La Mancomunitat Ovocity juga davant el Sueca avui a les 8 i mitja de la vesprada. Demà els partits dels equips de la Vall d'Albaida. Racing d'Algemesí, Llutxent. A les 5 i quart de la vesprada, el Joan Girbes d'Algemesí. El Deportiu Ontinyent rep a la Puríssima a la Font d'en Carròs. 6 de la vesprada. I l'Alcúdia juga davant la Vall de Salcalans a les 7 de la vesprada. Torrem B Massanassa, partit que cal tindre en compte per a les aspiracions del Llutxent, es jugarà diumenge 4 de la vesprada. Pego Dénia, 6 de la vesprada. Simat al Gemesí, 6 de la vesprada. I Gandia Enguera, també a la mateixa hora. Contar-los que pel que fa a la Lliga i pel que fa a la classificació, el Gandia és líder amb 60 punts, el Massanassa és segon amb 57, el Llutxent està a un punt del Massanassa, 17 lloc, únic lloc de promoció d'ascens amb 56 punts, l'Eugènia està propet amb 54 punts. Falten 3 jornades de competició, per cert. També contar-los que el Deportiu Ontinyent, en la posició número 10, amb 34 punts, està a 8 d'aquests jocs rojos de la classificació, és a dir, que amb un empat ja seria equip una i més de primera valenciana. Marca el descens el Simat, 26 punts. Ja, el Sueca i el Mancomunitat Ovocity són equips de segona valenciana. Fem primer la parada en el Llutxent, en el conjunt de la Plana. L'equip de Roberto Carlos vol continuar lluitant i vol continuar aferrant-se al somni de disputar una promoció d'ascens a Lliga Comunitat. Algo que seria històric per a aquest municipi de la Vall d'Albaida i com no, per al club de futbol de Llutxent, per a l'equip Rabosut. Partit complicat, davant el Racing d'Algemesí. És un equip que ocupa en aquest moment la 8a posició de la classificació, però que al principi de temporada apuntava a ser el campió de Lliga, inclús. Sí, com escolten. És a dir, que va ser un partit d'allò més que complicat. La prèvia és de Roberto Carlos, de l'entrenador del Llutxent.
5: Tomàs, doncs esta setmana anem a Algemesí, juguem demà a les 5 i quart de la vesprada, en un partit que per a nosaltres és una final, és cert que ells no juguen res, però bueno, com ja el vaig comentar l'altre dia en directe, pues, era un partit complicat des del meu punt de vista perquè tenen un gran equip, van ser els que van liderar la classificació les primeres 10 jornades aproximadament, i bueno, jugadors que tenen encara estan allí, és cert que han pegat un baixó respecte a aquestes primeres jornades, però bueno, encara estan en la part alta, i bueno, en el seu camp és un equip molt complicat de batre perquè és un camp molt ample, està molt bé, es pot jugar molt bé a futbol, i ells lo bo que tenen és això, no? que futbolísticament són molt potents. Després nosaltres sí que és cert que anem en la baixa de Pele, però bueno, tinguem la resta de jugadors disponibles. Hem fet una setmana molt bona de treball, tant a nivell tècnico-tàctic com físic, no? Ha sigut una intensitat molt, molt elevada, Enrique ha pegat un poc de canya en aquest aspecte, i després, en quant a la porteria, Víctor i Marc han fet també un molt bon treball en companyia de Vicent, així que res a veure la setmana passada, també t'ho dic, així que anem en la màxima il·lusió, sabem que vindrà prou de gent de Llutxent i bueno, anem a veure si aconseguim els 3 punts i podem seguir aspirant a donar guerra als equips que estan en aquests jocs de primer i segon.
0: Partit complicat, com bé saben. La major de les sorts per al conjunt llutxentí, perquè si el Massana s'apunxa davant del Torrent B, que per cert li va empatar al Llutxent la setmana passada, ostres, podria donar-nos un colchonet, podria donar-nos una victòria, una gran alegria, però cal fer els deures en aquestes últimes 3 jornades de Lliga. Pel que fa al Deportiu Ontinyent, com bé saben, es poden salvar este cap de setmana, jugant davant la Font d'en Carròs, la Puríssima, partit primordial. I ja sabem que estan la fletxeta cap amunt el conjunt de la Puríssima, perquè porten una ratxa meravellosa, idònia per a salvar-se, i volen prolongar-la, perllongar-la davant la Font d'en Carròs. Escoltava Rafa Cebrián, el míster del conjunt de Ontinyent, al nostre Ser Deportivo. S'escolten.
6: Bueno, sabem que la Font és un equip dur, un equip que al seu camp a la Plana treballa molt bé, però bé, ve a la Puríssima. Al final sabem que a casa nosaltres durant tot l'any hem sigut molt forts, sols se n'han anat dos partits amb xivotius detalls, tots els altres s'han saldat en coses positives a la Puríssima, i sabem que tot depèn de nosaltres. Ve amb jugadors importants sancionats, però bueno, sabem que ells juguen moltíssim, més que nosaltres. Al final nosaltres estem avui del descens, ells ja estan més prop, i ells sabem que voldran puntuar sí o sí. Venen d'una dura derrota en el derbi contra el Gandia, i així que voldran canviar aquesta dinàmica i intentar sumar així a la Puríssima per a 6 punts que queden, estar més tranquils i que la salvació també la tinguin més prop. Però bueno, nosaltres sabem on tenim que fer mal, on tenim que atacar aquesta setmana les seues coses negatives, i anem per a ells. Anem a intentar sumar de 3, no dependre de ningú, i quan s'acaba el partit de la Puríssima, pues, intentar celebrar tots junts aquesta temporada difícil que s'ha saldat amb una salvació molt, molt bona a falta de 2 partits.
0: Un Llutxent que juga a la promoció i un Deportiu Ontinyent que pot certificar la permanència. Això ens deixa per aquest cap de setmana la Primera Valenciana, grup tercer. Anem a parlar de la resta de categories. Bueno, pel que fa a la Segona Valenciana, contar-los que l'Agullent rep a l'Agna diumenge 5:30 de la vesprada. Un Agullent que, a falta de 3 jornades, ja és equip de Tercera Valenciana. Una verdadera llàstima. La major de les sorts per al conjunt agullentí, que és últim classificat en aquesta categoria i que ja no pot aspirar a aquesta salvació tan, tan somniada. El Catarroja, amb 70 punts, és líder. La Llosa, amb 63 punts, és segon classificat. I en tercer lloc trobem el Picassent, amb 58 punts. Aquests equips es juguen ser campions de Lliga o ser equip de promoció d'ascens. I pel que fa a una altra categoria que és d'allò més que interessant i que volem contar-los perquè està molt bonica i té molt bona pinta, és la Tercera Valenciana, eixe grup número 11. Ahir es va jugar un Atlètic Muro Beniarrés 4-1. Demà es juga una Geneta B Josa B a les 5 de la vesprada i una Yalo Albaidense Derbi de la Vall d'Albaida en el Juan Batallera a les 5:30 de la vesprada. Diumenge tenim la resta de partits interessants. Alcoyano B, Sides Caramanchel, cal mirar en lupa este partit. Montaverne en Navarre 5 de la vesprada. Bocairent, Castelló de les Jarres, derbi espectacular a Bocairent, 5:30 de la vesprada. Vallada, Pobla Llarga, 6 de la vesprada. El dimecres es juga l'últim partit de la jornada. Muro B, Canals, Promeses. Contar-los en aquest sentit que el Bocairent continua líder, com bé saben, és en estos moments un dels equips a destacar d'aquesta categoria. Suma en estos moments molts punts i d'allò més que necessaris per aconseguir ixa classificació i per a ser campions de Lliga. 66 punts. A un puntet tenim el Collanove amb 65 i 61 tenim el Castelló de les Llarres en tercera posició. 57 les Illes Caramanxel amb 4 punts, 57 punts de les Illes Caramanxel en quarta posició. L'Albaidense cinquè, sisè l'Atzeneta B, setè el Montaverner i novè l'Aielo. Parlem d'aquest partit del Bocairent. Gran partit el que tenim. Jugar davant del Castelló de les Llarres i, ostres, una victòria podria donar-nos ales per a continuar com a líders de la categoria. I el Collanove podria punxar davant les Illes Caramanxel en aquest derbi d'Alcoi. Paraules de l'entrenador del Bocairent, Miquel Úbeda, al nostre Ser Deportivos.
7: Que afortunadament han fet una temporada que ens permeteix, a falta de tres jornades i després de perdre com a perdre contra Sides, dependre de nosaltres mateixos, i deixem clar a tots que sí, que és important, que n'hi ha que fer el millor partit possible, que n'hi ha que intentar guanyar, però que no passa res si no es guanya. És que el que passa és que l'any serà regional i la pressió es maneja molt malament, ja ho veuré l'any passat. Aleshores, crec que és important que els jugadors sàpiguen que som jugadors de futbol de tercera regional, que no estem jugant així milions d'euros ni estem jugant així un... no sé. Aleshores, sí, en tota la il·lusió del món, en totes les ganes del món, sabent les coses que van fer mal l'últim partit, intentant mirar-le, intentant estar molt millor que aquell partit, òbviament, però sabent que venim a ser a disfrutar, venim a ser a jugar al futbol, a fer un esport que ens agrada, i si es pot guanyar, magnífic, i si no... que la gent sàpiga que s'ha d'estar molt orgullós d'aquest equip, porta 2 anys siguen el millor equip de la Lliga, després guanyar o perd, però ja dic, jo crec de ver que portem 2 anys siguen el millor equip de la Lliga i passi el que passi, hem d'estar molt orgullós.
0: Cal estar orgullosos, com no. Agafem aire i ens acomiadem, vinga.
8: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
9: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
0: Recordar-los en primer lloc que el Deportiu Ontinyent Femení juga contra l'Espa Alicante 12:30 del migdia diumenge. Ja són campions de Lliga, recorden el conjunt de Rocío Herbàs. Per altra banda, en la primera valenciana juvenil, l'Ontinyent 1961 rep el Llosa diumenge 12 del migdia i el Benigànim visita el Canals Promeses. L'Ontinyent 1961, que continua en ixa lluita per ser campió de Lliga, està a 2 punts del líder de la Silla i el Benigànim colista està a 3 punts de la salvació, a falta també de 2 jornades per a que finalitzi aquesta nova temporada de competició. Pel que va al futbol sala, en la tercera divisió de futsal, l'Olleria de la Vall d'Albaida juga a les 6 de la vesprada este dissabte front al Corbera, partit on el conjunt ollerià continuarà lluitant per estar el més alt possible en la classificació. Ja salvats. En la preferent, recordar-los, Club de Futbol Sala Albaida, Dispersas de Moixent, 5 de la vesprada demà i 6 de la vesprada Pobla del Duc Villar Benaduf. Amb 2 equips lluiten per salvar la categoria. La Pobla del Duc està a 3 punts de salvar-se, està a 3 punts del descens i l'equip d'Albaida a 4 punts. També vull recordar-los com no que l'Eset Ontinyent Femení juga el segon partit de la seua eliminatòria davant el Leonato Villarreal Bàsquet Club. Renda de 5 punts, perquè fa el partit d'anada. Jugaran diumenge 4:30 de la vesprada a Villarreal. La major de les sort per a les xiques de Tono Amador. I amb això toca el moment d'acomiadar-nos perquè estem a punt d'arribar a les 4 de la vesprada. Bueno, vull recordar-los, com no, que tenim un cap de setmana espectacular, que esperem que la pluja no ens arruïne, No ens arruïne. Demà legendària, a 7:30 del matí, des del recinte Firal, al voltant de les 12:30, començaran a arribar els primers ciclistes. Miguel Indurain, Sofia Rodríguez, Maria José Silvestre. Brutal, la veritat. I ho contarà aquesta casa, Radio Ontinyent Cadena Ser. A les nostres xarxes socials podran conèixer el minut a minut d'aquesta cursa que té tota la pinta de que va fer història. També recordar-los que també demà tenim ixa 8K de l'Olleria dins del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida i que també tenim carreres este diumenge al circuit d'Albaida. Bueno, demà juguen Ontinyenta i Atzeneta, s'acomiaden de la temporada 25-26, el Jutgen i el Deportivo Ontinyenta enceten la seua avantpenúltima jornada de la temporada, i també contar-los que el conjunt del Benigànim es juga a ser equip de Lliga Comunitat este diumenge. Us ho recorde, ja les 9 més 10, en hora 25 Deportes, toca fer un repàs de tot el que és notícia i de tot este cap de setmana d'allò més que interessant a l'esport Vall del Baidí. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguen un meravellós divendres i, com no, un meravellós cap de setmana, que esperem dilluns podem contar-los molt bones notícies. Creuem els dits. Adeu.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

han trucat, són al replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen aquesta gent, que truca.

0: las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, benvingudes, benvinguts, és divendres, i un divendres, ja ho dèiem ahir per la vesprada, un divendres, doncs, atípic, perquè últimament no estem acostumats a que tinguem oratge com el que doncs vam tindre ahir per la vesprada, amb eixes tronades, i està previst per a aquest cap de setmana. Després parlarem de la previsió meteorològica, però aquest cinquè mes de 2025 doncs continua amb un oratge canviant després de dies marcats per núvols, pujades i baixades de temperatura i, com no, com dèiem abans, eixes tronades. De seguida anem amb l'entrevista. Avui anem a parlar amb l'alcalde de Bocairent sobre els treballs que s'estan realitzant i van a realitzar-se en matèria de prevenció d'incendis. Abans, uns consells i anem amb l'entrevista.
3: Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad dontiniente y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
4: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.

0: Les actuacions de prevenció d'incendis forestals continuen avançant a Bocairent amb nous treballs en un barranc pròxim al nucli urbà dins del pla local de prevenció. Les brigades forestals del Consorci Provincial de Bombers de València estan executant tasques de desbrossament i silvicultura preventiva en una zona considerada estratègica per a protegir el municipi davant el risc de foc. Avui volem conèixer en què consisteixen aquests treballs, quina importància tenen i quines altres accions s'estan impulsant al terme municipal. Per parlar de tot això, conversem i saludem a Xavi Molina, alcalde de Bocairent. Xavi, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Alcalde, Bocairent continua reforçant la prevenció d'incendis forestals. En què consisteix exactament aquesta nova actuació que s'està fent en el barranc pròxim al nucli urbà?
1: Bé, en concret, aquesta actuació té entre la zona que nosaltres coneixem com la Canaleta i amb diferents fases va avançant fins a arribar a la zona del pont de darrere de la vila. És un dels barrancs que podíem dir articula en el nucli urbà de Bocairent i, per tant, els treballs que s'estan duent a terme per part de les brigades forestals del Consorci Provincial de Bombers doncs consisteixen bàsicament, com ara bé tu explicaves, en alleugerir la massa forestal de tot aquest itinerari, de controlar l'extensió d'aquesta vegetació i, d'alguna manera, de reduir, no?, les facilitats que podria tindre un hipotètic foc de propagació en zones que connecten directament amb el nucli urbà. Per tant, d'alguna manera, també és una tasca de prevenció directament enfocada a la prevenció de la propagació d'un hipotètic foc de cara al nucli urbà.
0: Els tècnics parlen de protegir les interfícies urbanoforestals. Per als oients que no coneguen el terme, què significa i per què és tan important?
1: Sí, efectivament, les interfícies urbanoforestals el que delimiten són aquells punts en què les àrees forestals, en què la vegetació entra en contacte en zones habitades, no? En el nostre cas, l'àmbit on estem actuant doncs està directament relacionat i és molt pròxim a espais com pugui ser la urbanització del regadiu, com pugui ser la zona de Pallissetes, com pugui ser la zona del que així coneixem com a Ronda Sud. És a dir, són espais on la propagació del foc a través d'estos punts doncs directament posaria en perill el nucli urbà i les zones habitades, els immobles d'estos punts. Per tant, per això tenen un valor estratègic i també tenen una priorització dins del Pla Local d'Incendis i també és l'àmbit d'actuació específic de les brigades del Consorci Provincial, a les quals ja fa uns anys doncs, vam traslladar la petició d'actuació en tota aquesta zona perquè també arreplegàvem la preocupació del veïnat de les zones pròximes per tal d'estar el més segurs possible de cara, com dic, a un hipotètic incendi, que esperem que no arribi, però que en cas que arribara doncs el foc ho tinguera una miqueta més difícil per a expandir-se i sobretot per arribar als immobles i a les zones habitades.
0: Que fera de contenció. Aquesta actuació també busca facilitar el treball dels equips d'emergència en cas d'incendi. Com es milloren els accessos i les franges de seguretat?
1: Bé, jo crec que això és una altra prioritat absoluta, no? És a dir, al final, tant en aquesta actuació com en totes les que estem duent a terme, no? Enguany, per exemple, en 2026 hem actuat a la zona de la Font Freda, hem actuat a la zona del camí que connecta el Portell amb el terme municipal de Banyeres. Totes aquestes actuacions, doncs, el que pretenen és, per un costat, reduir aquesta vegetació de cara a que hi hagi menys combustible per a l'hipotètic incendi, però de l'altre també facilitar, no?, l'accés als equips d'emergència i d'extinció. Bàsicament parlem també de zones, en aquest cas concret del barranc, de zones de difícil accés i a la dificultat orogràfica. Sumem també les dificultats d'una vegetació descontrolada o d'una vegetació que, per exemple, no permet l'accés per algun dels camins o de les sendes o dels hortets que permeten un poc entrar en l'itinerari del barranc, doncs és una dificultat afegida. Per tant, també en aquesta actuació el que garantim és que els equips d'emergència i els equips d'extinció doncs ho tinguin una miqueta més fàcil i sobretot puguen també treballar amb major seguretat de cara a poder fer front a aquesta emergència forestal.
0: has nomenat abans, no? Eixa col·laboració amb la Diputació i el Consorci Provincial de Bombers, és fonamental esta coordinació entre administracions per poder desenvolupar projectes com aquest?
1: Sí, absolutament fonamental, no? Per una qüestió bàsica i fàcil d'entendre, no? Recursos municipals, els recursos d'un ajuntament o d'un ajuntament com el nostre són limitats i, per tant, doncs, cal sumar esforços amb institucions i administracions com la Diputació o com la Generalitat. Crec que cal posar en valor, no? En uns temps en què precisament el que ven i el que pareix que treballem tots és des de la confrontació, que en àmbits com estos siguem capaços de trobar i d'articular mecanismes comuns. I crec que ja fa un temps, no?, que des de la Diputació, que des de la Generalitat, que des dels ajuntaments hem articulat mecanismes, convocatòries públiques, iniciatives per anar avançant en aquest sentit. Evidentment, a tots i a totes ens agradaria que fórem més. A Bocairent també li agradaria tindre més recursos i li agradaria comptar amb més ajuda per a poder fer front a un terme municipal com el nostre, que té una extensió forestal importantíssima, però sí que m'agradaria posar en valor aquest treball conjunt i aquests recursos que des de la Diputació i des de la Generalitat posen a disposició nostra. I el que sí que puc garantir és que l'Ajuntament els demana a tots i que tractem d'aprofitar-los el màxim possible, i fruit d'això, no?, és el resultat que en estos últims anys la política de prevenció d'incendis ha sigut una constant, no? I amb recursos propis o amb recursos d'altres administracions, doncs hem anat treballant en la zona del Parc Natural de la Serra de Mariola. Hem anat treballant també en la Serra del Sant Cris, que també és prioritària per a nosaltres. Hem anat treballant i ara estem treballant en el perímetre del nucli urbà, i evidentment jo crec que això ha de ser la política a seguir. Com dic, és la línia de treball correcta, és la línia en què també des de la cooperació institucional podem avançar, i evidentment doncs és la línia que hem de mantindre, perquè el foc si arriba no espera, i perquè el foc si arriba no entén de qui són la competència, de qui és la responsabilitat. Al final malauradament avança i destrossa tot allò que troba. Per tant, per aquest entorn natural i també per seguretat dels nostres veïns i veïnes, doncs hem de continuar treballant, tenint com a prioritat la prevenció d'incendis i fent aquesta tasca, no?, durant aquests mesos, perquè al final també quan arriben els mesos de més risc, doncs poder estar el més preparats possible.
0: Hi ha previstes noves actuacions de prevenció d'incendis en altres punts del terme municipal?

0: amb projectes com este que ara comentava, amb l'objectiu de poder tindre també el màxim èxit en totes les convocatòries públiques i en tots els elements que posen a disposició de l'Ajuntament a altres administracions.
1: El canvi climàtic i les altes temperatures fan que cada vegada siga més necessari invertir en prevenció. Xavi, tens la sensació que la societat és conscient del risc que existeix als municipis envoltats de massa forestal, com puga ser Bocairent, que, per exemple, parlant del vostre municipi, ens encanta, no?, passejar per la Serra Mariola o estar per ella, però són conscients?
0: Bé, jo crec que en termes generals la gent sí que és conscient d'aquest risc, bàsicament perquè naix de l'apreci que li té l'entorn natural, no? Jo crec que, i soc dels que pense que la immensa majoria de la societat, i en particular la immensa majoria del veïnat de Bocairent, té una actitud absolutament respectuosa, no?, cap a l'entorn natural, l'aprecia, el valora, i per tant transmet, i a més ho transmet amb regularitat, la preocupació de què passa de cara a l'estiu, de quina preocupació de cara a la temporada de màxim risc d'incendi, no? Per tant, diria que sí que tenim una consciència gran. Ara bé, el que també hem de ser conscients és que en una societat com la nostra, on hi ha un aprofitament de recursos naturals molt menor que en altres èpoques, on hi ha un percentatge molt limitat d'activitats que també ajudaven enormement a mantindre la massa forestal en bon estat, com pugui ser la ramaderia, com pugui ser l'agricultura, doncs els riscos es multipliquen, no? I per tant, això ens ha de també fer reflexionar a les administracions, entendre que recursos que destinem a la prevenció d'incendis mai no són suficients, és a dir, a nosaltres, fent recompte de totes les actuacions que hem fet en els últims anys, ens pareixen moltes, però alhora també ens pareixen insuficients respecte dels reptes que continuem tenint, no? Per tant, hem de continuar treballant en aquesta línia, hem de continuar treballant de la mà conjunta d'altres institucions i hem de també implicar el teixit cívic de cada municipi. Nosaltres a Bocairent tenim la gran sort, per exemple, de comptar amb una entitat com és ACIF Mariola Verda, que fa una tasca de prevenció, de vigilància, de primera resposta en cas de necessitat d'extinció magnífica, no? Doncs a aquests col·lectius cal continuar ajudant-los, cal continuar cuidant-los i cal d'alguna manera ajudar-los a fer-los créixer, perquè en definitiva també fan d'aquesta veu de la consciència que totes les societats necessitem i que les administracions també és important, no?, que ens recorden que al final aquest esforç que estem fent té sentit i que no només ens hem de conformar amb l'esforç que estem fent, sinó que hem de treballar per a que aquest esforç continuï augmentant i no desatendre'l mai.
1: Insistisc, i per acabar, Xavi, quin missatge voldries traslladar a la ciutadania sobre la importància de la prevenció i també sobre la responsabilitat individual a l'hora d'evitar incendis forestals?
0: Bé, jo crec que ara ja entrem, o ja estem pràcticament, no?, en els mesos més sensibles de l'any, i això evidentment ens obliga a extremar les precaucions. Com dic, jo crec que l'actitud de totes i de tots majoritàriament és responsable, però en estos mesos que venen per davant, doncs amb més motiu hem d'extremar les precaucions. Per tant, no fer res que evidentment augmenti riscos, perquè ja sense fer res el risc és important, i evidentment, com tu ara bé dies, no?, crec que al final també hi ha una responsabilitat col·lectiva, però hi ha també una responsabilitat individual, és a dir, cadascú de nosaltres podem contribuir, podem ajudar una miqueta amb aquesta actitud de respecte, amb aquesta actitud de si jo tinc una xicoteta parceleta, doncs mantindre-la neta, amb aquesta actitud de que a la mínima cosa que veig una xicoteta columna de fum, una cosa estranya, un comportament anòmal, avise a través del 112, vull dir, aquestes cosetes que estan a la mà de cada un, doncs també poden fer que, en primer lloc, s'eviten el màxim número de situacions de risc i, en segon lloc, que en cas que es produïsca una situació de risc, doncs pugui atendre's amb la major rapidesa i, per tant, minimitzant les conseqüències que pugui tindre.
1: Xavi Molina, alcalde de Bocairent. Esperem que tinguem que parlar molt de prevenció i que no tinguem que parlar de cap incendi que es produïsca en cap lloc de la nostra comarca. Xavi Molina, gràcies.
0: Tant deu a ser així. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Siguen las ofertas al límite en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 €. Dormitorio de matrimonio 449 €. Conjunto de sofás 419 €. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca.

0: De ti y en rapimueble.com.
1: Anem a conèixer quina és eixa previsió meteorològica per a les properes hores. Lluís Francesc, bona vesprada.
2: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Durant els pròxims dies esperem una situació d'inestabilitat en bona part de la península, sota la influència d'una borrasca estacionària a l'oest de Portugal i la formació, esperem, les pròximes hores d'un sistema de baixes pressions a l'àrea mediterrània. Per lo que el cap de setmana la guardem amb temps molt variable a Ontinyent i la vall del Vall de l'Ambient serà fresc i molt nuvolós. De moment, este divendres pugen lleugerament les temperatures. Jornada nuvolosa amb probabilitat de precipitacions, en principi febles. Demà dissabte descendixen les temperatures. Jornada molt nuvolosa amb probabilitat de pluja en un ambient prou fresquet. El diumenge tindrem intervals de núvols, a més d'un notable ascens de les temperatures, i hem de dir que no descartem de cara a la vesprada pugui caure algun ruixet.
3: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
1: Doncs precisament eixa meteorologia adversa o eixes previsions han provocat que l'Ajuntament d'Ontinyent i les entitats participants de la 13a Fira de Tendes, Tapers i Rock han acordat, ja ho contàvem ahir a la vesprada, han acordat ajornar la celebració de l'esdeveniment al cap de setmana següent, del divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 de maig. Des de l'organització s'ha optat per aquest canvi de dates amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la fira, així com la seguretat i la millor experiència possible tant per als establiments participants com per al públic assistent. Inicialment es manté la programació prevista tant pel que fa a la participació comercial i gastronòmica com a les activitats familiars i les actuacions musicals anunciades. Escoltem la valoració del president de Aval, José Seguí, i de la gerent de Comerç i Marisa Nacher.
4: De dos dies que celebra la fira, tindrem un que ja es va una previsió real de pluja, suposo que no tinga més impacte, no? Que esperem. Per tant, si tot ha pogut tirar-se endavant per a la setmana que ve, estem molt satisfets amb el canvi.
5: Qualsevol decisió sempre és complicada, ja entenem pues, que la setmana que ve, dins dels contratemps, perquè n'hi ha més coses a nivell de poble i demés, pues, tal vegada siga més lògic que mantindre.
1: Malgrat l'ajornament de la fira, el consistori sí que ha confirmat que la cursa ciclista La Legendària es celebrarà aquest dissabte 9 de maig, tal com estava previst. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha publicat un ban municipal en el que regula les restriccions d'estacionament, els talls de trànsit i els accessos alternatius als diferents barris i urbanitzacions de la ciutat. Finalment, pel que fa al festival Remember de la setmana vinent a Ontinyent, l'organització ha anunciat un canvi de recinte, però manté tota la programació prevista. The Best Remember es trasllada a l'estadi El Clariano per motius aliens a l'organització. La nova ubicació, situada molt a prop del recinte original, oferirà més espai, zona de gespa i una hora més de festival. A més, totes les entrades ja adquirides continuen sent vàlides i no cal fer cap tràmit addicional. Escoltem també les paraules de la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natàlia Enguix.
6: La fira es celebrarà finalment els dies 15, 16 i 17 de maig. L'Ajuntament ha oferit a l'organització de The Best Remember l'estadi municipal Clariano perquè es puga celebrar allí el concert previst al recinte firal el dia 16 de maig. Ens veiem el pròxim cap de setmana per gaudir juntes i junts del comerç local, la gastronomia i la millor música en directe.
1: I aquesta previsió meteorològica també ha provocat canvis en diversos actes a la comarca. A Benicolet, el Xiquifest queda ajornat i es trasllada al 23 de maig. A Ontinyent s'ajorna l'activitat Descobrint el Pouclar. I finalment, a Aielo de Rugat, queda cancel·lada la festa de primavera prevista per a dissabte. Parlem de la vaga indefinida de professorat que continua mobilitzant la comunitat educativa. Ahir, Ontinyent va acollir una reunió informativa amb famílies a la Sala Gomis i una assemblea unitària al Col·legi Vicent Girones. Així acabem. Bona vesprada. Adeu, bon cap de setmana.
3: La Ventana, con Marta del Vado.
7: Serendipias, con Ignacio Crespo.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, a Sierra Radio Ontinyent, a Sierra Ser en aquesta jornada de divendres. Avui és 8 de maig i queden molt poquetes hores per a que doni inici la legendària Ontinyenta Gran Fondo. Recorden, des de les 7 i mitja del matí eixida des del recinte firal i aquesta casa Radio Ontinyent Cadena Ser ho cobrirà. Poden seguir-ho mitjançant les nostres xarxes socials, tant en Instagram com en Facebook. Anirem contant-los tot el que passa en aquesta cursa. La cursa més gran, més de 180 quilòmetres. No és poca cosa, eh? Té molt bona pinta. En un cap de setmana on ens acomiadem de la Tercera Federació i de la Lliga Comunitat. Sí, com escolten. I amb objectius diversos per als equips de la Vall d'Albaida. L'Ontinyent, que vol donar una bona imatge acomiadant-se del Clariano en eixe enfrontament davant el Llevant B. També la Geneta, que juga al camp del campió, a l'Almenar. L'objectiu... continuar un any més en Tercera Federació. Pel que fa al Benigànim, en Lliga Comunitat tractarà també d'aconseguir el mateix objectiu, en aquest cas en Lliga Comunitat. Juguem davant el Carcaixent en el 4 camins, diumenge 12 del migdia, i l'Olleria acomiadant-se amb un bon sabor de boca d'aquesta categoria. L'Ontinyent i la Geneta juguen, recorden, demà a les 6 i mitja de la vesprada. El Clariano jugarà el partit de l'Ontinyent i ara almenar a Castelló el partit de la Geneta. Amb això, agafem aire i comencem a contar-los tot el que és notícia i fem parada també en tota la gent que hi tenim.
1: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent, Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.
2: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.

0: time.
1: I comencem parlant d'eixa tercera federació del grup 6è, tots els partits, jornada unificada, demà, 6:30 de la vesprada. Comencem parlant de l'Ontinyent 1931. El més important és acomiadar-se amb el millor sabor de boca possible d'esta temporada 25 i 26 que ha tingut eixe final tan agredolç. Tot i tot es parlaven feia unes setmanes de que este partit podria ser molt bonic. No obstant això, tocarà lluitar-lo i tocarà acomiadar-nos del Clariano una temporada més amb la millor sensació possible. Roberto Bas és l'entrenador de l'Ontinyent 1931, un dia abans d'eixe partit. Escoltem.
2: Hola. Bueno, demà últim partit de la temporada. Juguem a casa davant de l'Atlètic Llevant i un equip que està disputant-se la segona posició de la classificació contra el Saguntino. L'Atlètic Llevant és un dels equips que des de principi sabíem que anava a estar en els llocs de la part alta, inclús competint pel campionat, ja que l'equip que estava fent és un equip de moltíssim potencial. I, bueno, i per la nostra part, pues, molt mermats en quant a baixes per sanció, que tenim a Andreu Serrano i a Jorge García. Per lesió tenim a Alberto Oca, a Alberto Soro. Tenim també a Vicent Fluixà, que ojalà puguem incluir-lo en la convocatòria per tal de sumar algun efectiu més. I, bueno, i al final, pues, com vinc comentant aquestes últimes setmanes, pues, hi ha molt justets, no? Però, bueno, està clar que demà hi ha que fer l'esforç, demà hi ha que tirar el resto, el partit l'hem preparat com un partit més i el que volem és quedar-se en una bona sensació de final, no? És, com dir, la temporada passada l'últim partit va ser contra el Castelló B, que estava disputant-se el campionat també, i que d'alguna manera pues, aquell partit van quedar 5-2 fent un gran encontre i el que volem demà és el mateix, no? Oferir un bon final a la nostra afició i nosaltres, per la nostra part, pues, trencar aquesta mala ratxa que portem a casa aconseguint una victòria i despedint-se, com he dit, en un bon sabor de boca.
1: Pel que fa a la Geneta, juguen a l'Almenar davant el Castellonense, partit també vital. Necessiten guanyar sí o sí per a no dir adeu a la tercera federació. Això es contava el seu entrenador Garri a Ser Deportivos en relació a com estan les coses per les baixes i també, com no, per l'objectiu d'aconseguir la salvació.
3: Bueno, pues un poco de lo mismo, en la misma línea sí. que nos está pasando toda la jornada. Igual recuperamos gente lesionada o sancionada, pero ahora volvemos a tener otra gente lesionada o sancionada. Y bueno, pues con los que estemos, pues a ir a sumar los tres puntos si es posible, y que seguro que sí que es posible. Y bueno, pues con los que estemos lo jugaremos a lo que estamos haciendo ahora, que es ir a por los tres puntos y ser un equipo competitivo y bueno, intentar no conseguir la salvación que yo creo que no la merece.
1: I si baixem de categoria, si ens anem a la Lliga Comunitat, també per part del Benigànim, doncs es va tractar també d'aconseguir eixa permanència. Juguem a Carcaixent amb un punt es val per a salvar la categoria. Jordi Vilaplana, entrenador, també al nostre programa de les 13:20, Ser Deportivos.
4: Tenim que intentar motivar els jugadors esta setmana, motivar, aclarir conceptes a l'hora de lo que anem a trobar-se en Carcaixent i pensar que són 90 minuts i tenim que donar-ho tot.
1: Recorden també partit en jornada unificada. Diumenge, 12 del migdia, l'Olleria jugarà davant l'Albericho de Mart, un dels rivals del Benigànim en aquesta salvació, recorden. I, per altra banda, si baixem a la Primera Valenciana, dos reptes totalment diferents. El Llutxent, que vol continuar somniant en eixa promoció d'ascens. Tocarà guanyar i esperar el que faça el Masanasa, que juga a casa davant del Torrent B. Un Torrent B que li va empatar en l'últim partit al conjunt de Roberto Carlos. Necessària eixa victòria, totalment, pel que fa a continuar tinguent aspiracions a la promoció d'ascens. Està a un punt del Massanassa. Queden tres jornades. Paraules de Roberto Carlos també en la prèvia.
5: Doncs esta setmana anem al GMT, juguem demà a les 5:15 de la vesprada en un partit que per a nosaltres en una final. És cert que ells no juguen res, però bueno, com ja el vaig comentar l'altre dia en directe, pues, era un partit complicat des del meu punt de vista perquè tenen un gran equip, van ser els que van liderar la classificació les primeres 10 jornades aproximadament i bueno, els jugadors que tenen encara estan allí, és cert que han pegat un baixó respecte a aquestes primeres jornades, però bueno, encara estan en la part alta, i bueno, en el seu camp és un equip molt complicat de batre, perquè és un camp molt ample, està molt bé, es pot jugar molt bé a futbol, i ells lo bo que tenen és això, no? que futbolísticament són molt potents. Després nosaltres sí que és cert que anem en la baixa de Pele, però bueno, tinguem la resta de jugadors disponibles.
1: Recordar-los també que el Deportivo Ontinyent juga a les 6 de la vesprada este dissabte davant el La Font d'en Carròs. Una victòria certificaria la permanència del conjunt de Rafa Cebrián, que està a 8 del descens a falta de 3 jornades, de 9 punts, millor dit. El Llutxent juga a casa del Racing d'Algemesí 5 i quart de la vesprada també demà. Pel que fa a la segona valenciana, l'Agullent juga a casa davant de l'Agna per acomiadar-se de la millor forma possible del seu camp en esta recta final de la segona valenciana. Aquest equip ja és equip de l'última divisió del futbol valencià. Una última divisió del futbol valencià en la que estem pendents del Bocairen, que juga davant el Castelló de les Jarres, derbi de la Vall d'Albaida, diumenge 5 i mitja de la vesprada. 3 jornades i el Bocairen continua líder, però per darrere, apretant a un punt, trobem a l'Alcoyano B. I arriba el moment d'acomiadar-nos, com sempre. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguin una molt bona jornada.